0: Bé,
1: quina producció, quina producció més dels 90, eh? Això.
0: Sí, a banda de recordar que és un home molt mujeriego, no sé com es diu en català, mujeriego, però molt Don Juan, un
1: sí,
0: Don Juan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: A part de tots aquests programes que hem mencionat, n'ha fet alguns altres, eh? Perquè Antena 3 ha fet Genio y Figura, també. Mm-hmm. Va fer La cara divertida, Trato hecho, mm-hmm, que és un programa que jo me'n recordo d'aquest programa, Verano Noche. Va ser col·laborador de la Maria Teresa Campos a Cada dia.
1: Bueno, i el de Scavengers és recordadíssim.
0: El de Scavengers també, sí, uf, sí, sí.
1: Mare meva, quin,

0: Quin... És que jo sembla impossible que es pogués
1: Scavengers
0: fer.
1: Potser és dels menys recordats, com també, crec jo, és dels menys recordats, un programa que va fer entre l'any 2005 i 2006 a Televisió Espanyola, que es deia Ancagua, i que era d'animals.
0: Ostres, sí.
2: Muy bien, que pasen las mascotas.
1: Ai! I llavors el que feia era posar una antifaz en els convidats, i hi havia l'Ara Divildos, en aquest tall que escoltarem. Llavors els hi portava animalons de tota mena, amb els ulls tapats, a veure què eren, i s'espantaven, i miraven.
3: No sé, no...
4: Yo te decía empezar
2: por
4: allí. Por la derecha.
3: Por allí.
2: Por allí.
3: Por allí.
2: Bueno, pues entonces mira, esto es fácil.
3: Espera, toma, que a ver si me va a comer el anillo, el regalo cumpleaños. Cógemelo.
2: No, si no se lo va a comer el anillo, no te preocupes.
0: Va haver una època que es feia molt, això, a televisió. Sí.
1: Recordo que hi havia un programa que es deia Este es mi gente, que es feia a Canal Sur, a les autonòmiques, vaja, que presentava Jesús Vázquez,
0: que
1: era molt divertit i d'aquesta mena.
0: I ficaven la mà dins d'una urna,
1: sí, això, d'una urna, Parlant de les autonòmiques, aquest home ha poblat les grans televisions, les grans cadenes de televisió d'aquest país, però també ha fet moltes coses a les autonòmiques, com per exemple, a Canal Sur va presentar Esta canción va por ti, Un beso y una flor va presentar a Canal 9, Gente con chispa, aquest programa que et deia, de Canal Sur, que també va presentar ell entre el 99 i el 2000, i ara presenta, que encara està en antena, El show de Bertín, que és un programa que s'emet a Canal Sur, a Telemadrid, a la vegada, no? Simultani.
0: Que está el Sevilla también y toda esa gente que están ahí, siempre van comentant allò. Oye, tú alguna vez... Que li pregunten al Bertín, o sigui, al Bertín, para encara que vingui el convidat, ¿tú cuántas veces has cocinado? Pues yo no he cocinado nunca.
1: Yo crec que Bertín hauria d'anar a la revuelta.
0: Ah, pues mira, això estaria bé.
1: Amb el Broncano.
0: Sí.
1: Són un contrast bastant interessant.
0: Sí. ¿Cuántas veces pregunti... a la semana? Sí, te voy a decir yo lo que cobro, lo que tal. Sí, sí.
1: Lo ell és més Nadal Hormiguero.
0: Sí.
1: Per una qüestió,
0: sí, sí.
1: Digue-li, ideològica.
0: Possible.
1: Anem recollint, com et deia, amb la posició, diguéssim, privilegiada que ha tingut a les autonòmiques, que la gent no ho sabrà o no ho recordarà perquè a TV3 no es va veure, però si alguna per Espanya, en alguns estius de fa 10 anys, sí, més de 10 anys, Bertín Osborne, més de 10 anys, més de 10, va presentar el Gran Prix del Verano.
0: Ostres!
5: Buenas noches! Buenas noches a todos y bienvenidos un verano más a Gran Prix. Y van 12 ya. Bueno, como siempre, acompañado por nuestros invitados más pequeños. Y gracias, querido público, pero no cansaros que hay que aplaudir mucho esta noche.
0: Això.
5: Bueno, vamos a ver. Estoy aquí con...
1: No és el mateix que Ramon Xuet, he de dir.
0: És diferent.
1: Ell no cantava la sintonia d'entrada, que em sembla un error. Vull dir, Bertín hauria de cantar la sintonia de El Gran Prix i hauria d'haver fet algun passe davant la vaquilla. No ho va fer. No es presentava.
0: Està bé.
1: Per cert, hi ha una connexió entre el Gran Prix, o la sintonia del Gran Prix, i una de les cançons que hem escoltat aquí. Perquè tu, solo tu, tentación, rosa roja en el mantel. Això és de Danilo Baona, que és l'autor de la cançó del Gran Prix, de la sintonia del Gran Prix.
0: Mira tu.
1: I ara la redundància final, que m'ha semblat espaterrant trobar aquesta versió en un dels darrers discos de Bertín Osborne, que va vestit com un cowboy a la portada.
0: Sí, me'n recordo. Sí.
1: Doncs en aquest disc que va vestit com un cowboy a la portada, en un ranxo que té allà a Texas, o Miami, diu, a veure, què versió podríamos meter en este disco?
0: Sí, una diversió.
1: Doncs diu... Oye, ponme una de Julio Iglesias.
0: Oi, què em dius?
1: Atenció, Julio Iglesias per Bertín Osborne.
6: Ey, no vayas presumiendo por ahí.
0: Amb aquests tocs country, eh? Una mica del disc.
1: Sí.
6: Tú qué sabes de mí.
1: Ara hi ha moltes dones, segurament senyores, delectant-se en aquest moment radiofònic que estem vivint, Bertín Osborne, a aquesta hora de la matinada. Sí, senyora, vostè que està escoltant-nos.
0: Sí, sí. Vol dir que està l'ambient molt, molt humit, eh? Bertín
1: Osborne, mira, com a persona no gaire, però com a cantant molt bé.
0: Quina veu que té, eh? Qui diu quina veu substitueixi per tot, eh? Sí, sí, sí. L'ambient està humit pel ventilador, vull dir.
1: Sí, tant, i tant. Però jo crec que moltes dones, i amb raó, a dia d'avui encara... Em permets una expressió així?
0: Bueno, no. Home,

0: Ja, aquesta hora es pot dir.
1: Mullen una mica la calceta.
0: Home, sí, això ja senta. Això ja,
1: es posen una mica contentes, alegres. Sí, clar que sí, senyora, sí, molt
0: això,
1: ben fet.
0: Sí. Pues, saps allò que diuen? Se l'eriza un poc la...
1: Ah, això mateix.
0: Que han somiat. Han tingut algun de dir... Mira, si ara entrés per la porta al Bertín, li faria un poleomenta. Saps què vull dir?
1: Sí, i tant. Un poleomenta és el primer que li faria, segurament. Amb una mica de gingebre.
0: Sí senyor, que és molt sa. I després farien altres coses. Escolta, meravellós aquest homenatge que li hem fet perquè, escolta, el que diem, al final la gent ens acompanya, forma part de les nostres vides.
1: I
0: per tant, recordar-los ens reconnecta, ens emociona i li hem d'agrair el que ens hagi acompanyat. I ens ha fet riure i ens han fet emocionar més d'un cop. I això sempre és de xapó, com és el que
1: després, fa. Vull dir, és un home que sense compartir res amb ell, no sé, vull dir, no connecto amb la persona, però potser una nit... De copes potser que m'aniria.
0: Riuríem, eh? Sí, sí,
1: deu ser divertit. Una nit.
0: Tenim alguns amics comuns amb els que aniríem a fer unes copes amb ell i riuríem molt, ja t'ho dic
1: I tant,
0: jo.
1: I tant.
0: En fi, Robert Calvo, un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera setmana.
1: Adéu-siau, que vagi bé.
0: I tu si ves presumiendo por ahí, saps què vull dir?
1: Presumiendo por ahí.
0: Vinga, cucho un poco más.

0: Va passar tal dia com avui, 1 de juliol del 1987. S'estrena El xip prodigiós. Aquell dia arribava als cinemes Inner Space, El xip prodigiós, una proposta que combinava elements d'aventura, d'humor i de ciència-ficció en un mateix relat. Dirigida per Joe Dante, la pel·lícula planteja una història centrada en un experiment científic que redueix una persona fins a dimensions microscòpiques i la introdueix dins del cos humà, un punt de partida que permet desenvolupar una narrativa plena de situacions imaginatives.
1: Déjate, senyor, no teniente.
2: Aquí está. El teniente Tuck Pendleton se ha ofrecido voluntario para explorar un mundo nunca visto por el ojo humano.
3: Secuencia terminada.
2: Lo hará utilizando una tecnología secreta de microchips que el enemigo daría cualquier cosa por conseguir. Y para proteger el proyecto, un científico lo esconde en un lugar donde piensa que a nadie se le ocurrirá buscar. Dentro de Jack Potter.
0: L'acollida de la pel·lícula va ser molt positiva i amb el temps s'ha consolidat com un títol representatiu dins del cinema de ciència-ficció amb to de comèdia de la dècada dels 80. Recordem així que va ser un dia com avui, 1 de juliol del 1987, que s'estrenava als Estats Units, El xip prodigiós. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I són setmanes una mica diferents perquè tenim el futbol amb nosaltres, però sempre volem ser fidels a la nostra cita amb en Jordi González Guillem, amb el nostre coach de capçalera. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més il·lusionat, no solament pel futbol, amb els aconteixements i molta calor, sobretot.
0: Exactament, exactament. Per tant, ets com un soplo d'aire fresco que ens acompanya, que ens dona aquesta companyia, que ens dona sempre aquests punts de reflexió, i avui ens vols parlar d'una corda molt llarga.
1: Sí, mira, una corda molt llarga referint totes aquestes persones que moltes vegades tenen, que mai s'agoten, tenen energia, tenen aquesta capacitat de resistència. Aquesta resistència que jo dic, de dir, escolta, no es donen per vençudes o per vençuts mai. Aquesta persona que qualsevol broma que li puguis fer, té corda, tio, té corda.
0: Aguanta, dir, tira, aguanta, té marge. Marge.
1: Exactament, té marge. I sobretot també en expectatives laborals, professionals, esportives, tu.

0: Dius, hosti, d'on treu aquesta energia d'aquesta persona? I això, mira, aquesta energia es treu de dues coses importants. Primer de tot, la motivació per fer l'activitat que puguis fer,
1: sí,
0: sigui esportiva, sigui laboral, sigui personal, familiar, el que sigui, i sobretot que et marquis un repte a la vida, també, saps? Els reptes són molt importants poder-te marcar. I te diré més, tenen que ser reptes difícils però assolibles. M'entens?
1: Aquesta és la clau de l'objectiu, eh? Difícils, sí, exigents, però assolibles, eh?
0: Sí, sí, sí, perquè si no et desmotiva.
1: Clar.
0: I per això tens que tindre molta corda, perquè jo moltes vegades dic, quina paciència té aquesta persona, o aquest noi, aquesta noia, quina paciència... Saps per què tenen paciència? Perquè volen aprendre, perquè volen millorar, perquè volen socialitzar-se la gent, perquè respecten els demés, saps? I és una, aquestes persones que tenim aquesta corda, tu també la tens, eh?
1: Sí, sí,
0: David,
1: sí.
0: Jo també la tinc.
1: Sí, sí, és, sí, sí.
0: Som admirables, som admirables.
1: Intentes que, ja que tens, és una combinació, anem sí. a dir, de, digue-li, genètica o talent, esforç, motivacions, és una suma sí. de moltes coses, però que sí. té una missió també molt engrescadora a tothom, no? Perquè intentes, quan tens aquesta resistència o aquestes ganes de fer coses, intentes engrescar la gent que per diversos motius, pels que sigui, pot haver perdut aquesta il·lusió, aquesta estrella, aquest, sí. Aquesta motivació, no? a tirar endavant. Quants cops escoltem a gent gran? No, jo ja és que no tinc... No, no, busca... i trobaràs coses que et poden motivar, coses noves que pots fer, records que pots, vivències que,
0: sí,
1: pots,
0: sí, sí, sí.
1: Que pots recordar i que et poden motivar a fer coses noves, perquè el cervell sí. necessita també recordar coses i fer coses noves.
0: Sí, no, no, l'important de tot és crear expectatives. És que a vegades saps el que passa? Que a vegades arriba un moment que crees unes expectatives que són molt complicades, en les quals tampoc estàs preparat o preparada, tampoc tens aquell plan que això ve d'entrenament per fer coses. És a dir, te crees uns reptes que potser no és que no tinguis la capacitat, no és el moment, saps com dir-te no. I per això, aquestes persones que tenim aquesta corda, és important de que dius, bueno, és que la vida tens que tindre creativitat, tens que tindre persistència, sobretot persistència. I no anar-te mai per vençuda ni per vençut. Sí, perquè el resultat saps quan arriba, quan vas caminant pel camí cert. Com vas caminar per l'excel·lència, no per l'urgent. No, perquè moltes vegades hi ha gent que diu, escolta, és que aquesta gent té molta corda i tal. Saps per què? Perquè no es dona mai per vençuda. I sobretot
1: així.
0: Sobretot una cosa, que els resultats, mira, les coses que s'assoleixen ràpid, es perden ràpid.
1: Això és tan clar.
0: Sí, ho tinc claríssim. Jo
1: és també, és tan
0: també.
1: Clar. Al final, sí. si una cosa és fàcil...
0: Sí.
1: És impossible que li donis la importància que es mereix o el respecte que es mereix, no? Que pot ser per molts motius, per insolència, per que tu has cregut massa o perquè no et motiva o perquè, saps? Quan tu de veritat li dones importància, jo aquí ho ajunto amb un altre factor, Jordi, que és el de la il·lusió. Quan una cosa t'il·lusiona, quan una cosa et motiva, quan una cosa et fa goig, et fa això, no? És el motor més gran, no? Potser hauré escoltat tants cops això, no? Ostres, no pares, com aguantes, tal, no sé què. Però al mateix temps de... Ai, per què t'il·lusiones tant, no? I jo dic, pues potser en el mismo pregunta tienes la respuesta que diu, que deia el Schuster, no? És a dir, la il·lusió és un motor clau, no?
0: Sí, si arribes, aquesta il·lusió te fa arribar a la passió.
1: Sí, correcte.
0: És a dir, aquesta passió que tens, aquesta passió no és d'un dia per altre. Aquesta passió que arriba és un temps, no? És a dir, tu en el temps pots apassionar-te, pots il·lusionar-te amb moltes coses, però si aquesta il·lusió repeteix, vol dir que aquesta fita, aquest recte que tu tens, és que t'apassiona.
1: Està claríssim.
0: No,

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Un sempre té control. I això no vol dir que les 24 hores del dia estigui treballant en aquell projecte, però sí que tot el que faci complementarà el que fa de preparar aquell projecte o aquell repte, que sí?
8: Sí, no, tota aquesta dedicació en hores, en temps i tot, són productives.
7: Saps? Exactament.
8: Perquè al final, o sigui, no estàs ocupat, estàs creant un valor, estàs donant un resultat, perquè és com la feina, hores presencials o hores productives. Hi ha gent que està a la feina,
7: sí,
8: es mou molt, però no pot dir res, no m'entens?
7: El que fa és moure el mouse, que dic jo, eh?
8: Sí, sí, però el mouse, o sigui, és molt acertat, molt, molt maco això.
7: No, sí,
8: però,
7: sí.
8: Te dic una cosa, no, en aquesta corda, és que, a més, te dic una cosa, jo a vegades, i li dic als oients, a les oients aquesta matinada, dic, escolta, proveu coses,
7: sí.
8: Intenteu les coses, escolta, el no el tens segur, vés a buscar el sí, no?
7: Sí.
8: Tranquil·litat.
7: Total.
8: És a dir, és que moltes vegades, és que això no podré, perquè no... I jo sempre els dic, per què no pots? A veure, per què no? Mantens les coses. Per això que avui en dia tenim que tindre, sobretot, tindre corda també a respectar els altres.
7: I tant.
8: És a dir, deixar que els altres es manifestin.
7: Totalment.
8: Totalment. Acabes, no tenim corda i dius, va, tallem aquí, no. Deixa que els altres flueixin, saps? Perquè al final aquesta corda teva serà molt llarga, saps?
7: És també capacitat de deixar-se sorprendre, no, Jordi?
8: Molt, molt, molt, molt. Mira, tu deies una cosa, per sorprendre la gent és que sorprendre tu,
7: sí.
8: Primer de tot. I perquè és molt engrescador, eh? Això de la corda és molt engrescador. Perquè, escolta, és que no acaba mai. És que aquesta persona està apassionada per
7: allò que té metge, que en diuen,
8: sí, sí,
7: també.
8: Sí, té una metge de conya. No, no, i a més, no, aquesta metge és admirable, perquè no deixa de ser llum,
7: sí,
8: saps?
7: Sí.
8: I a més, és explosiu,
7: Exactament.
8: Quan una persona té energia i tot això, és explosiva, tu. És explosiva.
7: I ha de deixar l'altre, o sigui, la gent que es vol... Que, sí. es vol animar, que vol tirar endavant, s'ha de deixar contagiar per aquesta llum, perquè si no, sí. Hi ha la llum de la crítica, no? La llum de l'enveja,
8: sí,
7: la llum de,
8: sí.
7: De treure mèrits allò que la persona amb empenta està fent. Això passa bastant. Sí. Hi ha gent que ho té, quasi et diria, sense mala intenció, simplement ho té interioritzat, aquest, sí. Bueno, és que això, però és que ell raica d'això, no? O ell que pot, bueno, no busquis igual que no has de buscar les excuses de per què
8: no ho pots fer,
7: tampoc has de treure mèrits a la gent que té aquesta empenta, perquè si en lloc de treure mèrits et contagiessis d'aquesta empenta, podries assolir moltes coses.
8: Sí, mira, és que tot això, mira, perdona la comparació, és com aquest plat que serveix al camarer o la camarera, és a dir, en un menjador. Això ha sigut cuinat. I, perdona, ha sigut treballat i ha sigut creat a la cuina.
7: Sí.
8: Pues tota la vida. O sigui, quan tu dones un resultat, t'has entrenat tot això, saps?
7: Sí.
8: A la vida.
7: Sí.
8: O sigui, t'has format, t'has après, t'has entrenat i vols dir que el resultat no ha vingut per arte de màgia. Ha vingut perquè darrere ni una feina feta. O que estàs fent, saps? I això és la corda que nosaltres diem. Per això molta gent no té paciència. És a dir, el tindre corda també és tindre paciència.
7: Saps? Totalment.
8: I no està en què tenim una ciutat que estem molt en tensió i pressió constant, però també la paciència és important tindre-la. Perquè jo et dic una cosa, els resultats que es aconsegueixen ràpid, jo t'he dit abans que es perden ràpid, però tampoc els gaudeixes.
7: Està claríssim.
8: Tampoc els gaudeixes, perquè, ojo, tu pots donar un resultat, avui un dia dius, potser quin resultat més bo, però ha sigut un resultat d'un procés que potser ha trigat mesos i anys, m'entens? O sigui, no és qüestió d'arte de màgia, és qüestió d'un treball personal.
7: I reflexió i aprendre de totes les experiències,
8: sí, sí.
7: Que, és el que, que és el que et portarà a que després pugui semblar que qualsevol cosa sigui fàcil, sí. O que no se li acaba l'energia, o que no se li acaba la corda, no? Com avui ens està explicant en Jordi. No és que sigui un do natural, simplement. Segurament hi ha un punt de don, però només és un punt. Tots els altres punts tenen que veure amb la constància, amb la il·lusió, amb les ganes, amb l'experiència, amb aquesta gana, no?, també, que es diu, de viure coses i de que també, per l'altra banda, mentre hi ha vida i esperança, que diu el clàssic, eh? Per tant, no ens hem de rendir mai, eh? Hem de fer que la corda tiri, eh?
8: Sí, sí, aquesta constància, mira, aquesta corda, és que a vegades, moltes vegades em diu, no, hòstia, és que aquesta corda algun dia s'acabarà. Dic, per què? Per què se té que acabar aquesta corda?

0: Passar aquesta corda pot ser que algun dia la puguis embolicar, no? I dir, escolta, doncs aquesta corda la deixo una mica sí. I dintre d'un temps sí, es començaré a estirar altra vegada. És a dir, mira, tota la vida té una distància, correcte? No? I si tu tens una bona corda, aquesta distància arriba.
1: I cada pas estaràs més a prop, eh? Cada pas estaràs més a prop, per lluny que estigui. Però hi ha una frase anglesa, one step at a time, o sigui, i és un només pots fer un pas en aquest moment. Per tant, s'ha de fer de pas en pas, de mica en mica, no? Sí. És a dir, per molt que vulguis córrer, ara només pots fer un pas. Serà més llarg com és curt, però només en pots fer un. Per tant, fes primer una cosa, després l'altra, després l'altra, després l'altra, i t'aniràs apropant, aniràs aprenent coses i aniràs avançant, que és el més important. O sigui, que Jordi...
0: Les etapes es tenen que assolir.
1: Exactament, i no pots fer l'etapa 3 sense haver fet l'etapa 1 primer, no?
0: Sí,
1: i hi ha gent que vol fer la 4. És que m'agrada més la 4, no esperi. Vostè ha de fer la primer, la que toca, eh?
0: Sí, és un procés, sí.
1: I a gaudir de tots aquests processos, i que aquí estarem per acompanyar, com fem des de fa molts, molts anys, ens fa molta il·lusió, que sigui una tradició, i a veure si podem celebrar ben aviat una data rodona de programa, ja t'explicaré, Jordi.
0: Ah, sí?
1: Farem una festa de nits de ràdio, si tot va bé, al setembre, ja, o setembre, octubre, ja ho explicarem.
0: Pues perfecte.
1: I peça indiscutible el nostre estimat Jordi González Guillem. Jordi, moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé, David, encantat. Que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu, quan escoltem aquesta sintonia, que ens faran propostes d'allò més interessants, d'aquelles que dius, ai, quan tingui temps, mira, per si ve tal, si ve no sé qui, o què fem aquest cap de setmana. Són les propostes que es fan la Sònia Martínez i la Maria José Cayuela. ¡Vamos!
1: ¡Hola!
0: ¡Vamos! Ya están aquí, ya están aquí.
2: Que no, que
0: María José, María José, que no pareu, María José, que és que jo us segueixo a l'Instagram, dic, però han inventat els dies de 32 hores, com ho feu?
2: Algú ha de fer aquesta feina,
0: això sí,
2: no?
0: Això sí, tu.
2: Després en tenim molta, perquè no es tracta només de descobrir llocs i anar a llocs i fer cobertures, sinó després haver d'escriure sobre ells, sí, haver de compartir vídeos a les xarxes, haver d'escriure a molts mitjans. Uh-huh. Després també portem la informació aquí a nits de ràdio. O sigui que al final, pues, bueno, és una feina molt maca, però no deixa de ser una feina.
0: Que sí, que sí.
2: Ara que nosaltres la visquem amb molt de gust,
0: sí,
2: i la veritat és que si no parem, no parem.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs això és l'important, perquè així ho podem viure. A veure, quines propostes tenim aquesta setmana? A veure, per on comencem?
1: Mira, jo crec que ha arribat el moment de parlar de vacances.
0: Molt bé, em sembla bé. Doncs me'n vaig a vacances. Fins aquí la secció. No, digues, digues. digues.
1: Perquè ja no sé vosaltres si ja teniu les vacances planificades, si ja teniu idea de què fareu a l'estiu, què voleu fer...
0: Jo sí, però perquè tinc un campionat i llavors ja...
1: Sí.
0: No, però jo perquè tinc un campionat i no puc triar, o sigui, he d'anar...
2: No, sí, jo ja ho tinc tot planificat des del mes de desembre.
0: A veure, va, digue'ns algun destí, Maria José.
2: Ho explicaré molt ràpid. La meva intenció és anar a Dubai, que tothom m'ha dit que sóc una boja, i tornar a les Maldives, que ja havia estat. Però, bueno, jo no vull explicar això perquè encara no he anat, ja ho explicaré quan torni.
0: Pues, quan tornis, Dubai i Maldives, toma ja, eh? Ahí te quedes, eh? Diu, jo me'n vaig a Sant Joan de les... No, escolta, està molt bé. Tu, això has de fer un especial quan d'això. O sigui que sí, més o menys ja està previst. Jo, perquè tinc un campionat, hi he d'anar sí o sí.
1: Però el campionat quan dura?
0: Una setmana m'he d'estar allà. No, i és que no és aquí al costat.
1: Però després no tindràs ni 4 dies, perquè jo avui et porto 4 dies d'escapada.
0: Però és que se me'n va tot el pressupost.
1: Tampoc necessitem un mes de vacances.
0: Bueno, Sònia, no és que se me'n va...
1: Tampoc ens les podem permetre.
0: Se me'n va tot el pressupost perquè és a Corea. I llavors ja...
1: Ah, no me digues!
0: Clar. Llavors no és allò que diguis, és que és aquí al costat. No, però això dic,

0: aquest estiu és allà i ja està. I després ja m'he de posar amb el programa.
1: Però, sí. Bueno, llavors això sí que són unes senyores vacances. És una setmana, però és tot
0: sí, curt. Sí, entrenar i tornar ja és l'altra setmana. O sigui que sí, ja és això. Ja us explicaré també quan d'això. Així que va, prenem...
1: Molt bé, doncs, tot, mira,
0: anotem,
1: jo,
0: va.
1: Sí, et vinc a proposar, per si, bueno, després vens de Corea i encara queda allà una miqueta de pressupost, et vull proposar una escapada al sud de França. A mi és una zona que m'encanta, que m'agrada molt i està molt a prop d'aquí, de casa, de Barcelona. I moltes vegades pensem que les vacances passen per agafar un avió. I no és així, no? Mm-hmm. Tu pots agafar el cotxe i desplaçar-te amb una ruta de 4 dies pel sud de França, que és el que avui et vinc a proposar, no? Una proposta, a mi és una zona que m'agrada molt. Mm-hmm. Jo crec que ja n'he parlat altres vegades aquí al programa, perquè és una zona que combina diversos elements que a mi m'agraden molt, que soc molt fan, com són la gastronomia, el vi, el benestar, aquests paisatges mediterranis tan macos, els pobles amb encants i els allotjaments diferents, especials, no? Com són els xatós, no? Aquests castells francesos que s'han reconvertit en hotel. I la meva primera parada, o sigui, jo et proposo agafar el cotxe i sortir direcció al cor del Llenguadoc.
0: Ai, carai, que
1: bonic. A més, que hi ha una cosa que a mi també m'agrada especialment, que és el camí, no? El viatge. Jo sóc una persona que també, quan fa aquest tipus de viatges, o quan viatja en tren, per exemple, m'agrada molt gaudir del trajecte.
0: Mm-hmm.
1: M'agrada molt pues, deleitar-me amb el paisatge. I sobretot, jo he viatjat molt al sud de França també amb el tren i m'encanta perquè vas veient aquests paisatges tan emblemàtics d'aquesta zona i és com, no sé, molt, molt romàntic, no? Jo és que lo romantizo todo.
0: Està fantàstic, està fantàstic.
1: És una cosa, sí, és una de mis, no sé, nada de vida afecta. No,
0: escolta, sí, això és viure-ho intensament. I,
1: sí, exacte, jo és que soc molt
0: intensa. Posar-hi sentiment.
1: La gent que em coneix ja ho sap, que jo soc una persona intensa. Llavors, tu vas amb el cotxe i arribes fins, com us deia, al cor del Llenguadoc i arribem a Sant Pierre de Serjac. I allà hi ha això està aproximadament, doncs jo crec que són unes 3 hores. És a dir, que no és una cosa que, bueno, que de vegades et tires més fent aquí la cua de la sortida i l'entrada
0: de
1: Barcelona.
0: Sí, totalment.
1: Vull dir que en 3 horetes de trajecte doncs et plantes allà a aquest destí i aquest xató del que et parlava és un castell que està situat en aquesta regió, és una regió que a mi m'agrada molt, que és el Llenguadoc, i sobretot m'agrada perquè el paisatge per mi és espectacular, no? És un paisatge de vinyes, de camins rurals, d'oliveres, de xiprers. I aquest, diguéssim, que és el preludi, no? És com que et donen la benvinguda fins que arribes al centre, no?, de tot plegat, que és un magnífic castell d'un xató del segle XIX que està envoltat de 200 acres de camp mediterrani.
0: Ostres, sí.
1: Té una extensió superàmplia. I llavors tu allà què vas? Vas a relaxar-te, a deleitar-te. És un lloc que combina doncs, l'elegància d'un hotel, un hotel luxós, però amb la sensació d'estar com a casa, no? Perquè tu allà t'hi pots allotjar de dues maneres. Per una banda, tens unes habitacions de castell, 8 habitacions exclusives, decorades doncs, amb un estil doncs, molt francès, molt refinat, molt elegant. I per altra, que a mi és la part que més m'agrada, és que tenen també unes villes privades, independents, que són ideals doncs, per anar en família, per anar doncs, amb amics, no? en grup. I són unes villes, en total són 36 residències independents.
0: Mm-hmm. Ai, que bo.
1: Sí, clar, 200 acres, imagina't.
0: Sí.
1: Completament equipades. És a dir, són cases que tenen cuina completa, menjador, sala d'estar, tenen també una terrassa i moltes, que això, clar, esto és la guindita del pastel, moltes disposen de piscina privada,
0: uau,
1: climatitzada.
0: Ui, que bé.
1: El centre, el castell té una

0: piscina, té una piscina gran, doncs una piscina d'aquestes infinites, amb una visió a les vinyes, preciosa, però bueno, doncs, aquesta és com una opció doncs, més privada i bueno, és un plus.
1: I tant, quina meravella.
0: És un plus. Sí, és un lloc molt és un lloc molt especial. Perquè com et deia, a més, bueno, tu allà pots pues això, pots prendre el sol, pots relaxar-te, pots contemplar el paisatge. Té també un spa, no? Perquè pues tu dius, si tu vas allà pues a descansar, pues a sobre, pues t'ho fan més fàcil encara, no? És un spa de 350 metres. I té doncs, unes piscines interiors, té jacuzzi, saunes, allà també doncs, et pots fer massatges i tractaments. I després tenen activitats complementàries, no? Doncs pots jugar bicis i anar a fer una volta pels camps, pots també jugar a tennis, tenen unes pistes de tennis, o pots fer ioga a l'aire lliure, que també organitzen classes de ioga, si t'agrada, no?
1: Que bo.
0: A mi em sembla una, pues una proposta molt, molt interessant, no? Com us deia, al final també és una zona vitivinícola, on el vi és un dels protagonistes, i bueno, i aquesta localitat en concret, doncs, pues té pues uns vins molt, molt interessants, amb el qual els visitants doncs, poden anar a recórrer els cellers que tenen, poden conèixer el procés d'elaboració, poden fer tastos i descobrir la riquesa dels vins d'aquesta regió, no? Que són els vins del Llenguadoc, els vins francesos. Jo, que a mi particularment, aquest sector pues m'agrada i em crida molt l'atenció. Són uns vins que a mi particularment m'agraden.
1: Sí.
0: És una experiència molt gratificant, tant si ets aficionat al vi com simplement per si tens curiositat.
1: Sí,
0: i una altra de les coses que té, bueno, té aquest xateau, com també és a la zona del sud de França, molt interessant per mi, bueno, en general i per mi en particular, no? Que és la gastronomia. Allà tenen un restaurant on es treballa una cuina molt mediterrània, amb un producte de proximitat, ingredients de temporada, i on fan receptes que estan inspirades en la tradició culinària del sud de França, que també és una molt bona oportunitat per introduir-te en el que és la gastronomia d'aquesta zona.
1: Que bo tot, i a més és que és això, no? És que és com viatjar a una altra època fins i tot, no? Pel destí, pel que veus, i deixar-te portar per aquestes experiències que t'omplen de tot, del tot, eh?
0: Sí, sobretot perquè nosaltres particularment ho tenim molt a prop de la nostra casa.
1: Sí.
0: I moltes vegades, que hi ha llocs meravellosos, el món és fantàstic i és meravellós, però moltes vegades és com que pensem que un viatge o unes vacances passen, com et deia al principi, no? Per agafar un avió i per fer-te moltes hores d'avió, per fer-te molts quilòmetres, i que sí, i està molt bé, però també tenim moltes opcions més a propet de casa, que també són molt interessants, no?
1: I tant.
0: Quan jo vaig estar en aquest lloc, després de tornar cap a casa, vaig parar a molt a prop de Narbonne, també en un altre xató, que per mi és fantàstic fer aquesta ruta que dius, bueno, doncs de camí cap a casa, que hi ha d'interessant, no? I jo vaig per a Narbonne. Jo he estat diverses vegades, Narbonne és petiteta, però té molt d'encant, i concretament allà hi ha un altre castell, una altra edificació, com aquesta de la que us parlava, que és el Chateau L'Hospitalet.
1: Ai, mira, sembla que ho tinguem aquí encara més a prop, no? L'Hospitalet.
0: Sí, exacte. Sembla que sigui més casa.
1: A l'hospi, eh?
0: Sí, i una mica el que deia abans, David, al final, doncs, anar des de Sant Pierre de Serjac fins aquí, fins al Chateau L'Hospitalet, és una ruta molt bonica entre les vinyes, entre pobles occitans, amb aquests paisatges mediterranis, i és poc més d'una horeta.

0: Està molt
1: cada
0: bé.
1: Cop que et vas acostant més a Narbonne, el paisatge va canviant, apareixen aquestes llacunes que jo recordo que quan he viatjat amb tren les vas veient des del tren i són molt boniques, espais naturals protegits i el mar. Perquè moltes vegades pues no tenim aquesta consideració també, però és que allà al sud de França tenim mar.
0: Mm.
1: I allà trobem doncs, aquesta edificació, que és el Château L'Hospitalet. És un domini també amb unes característiques molt semblants al Château de Saint-Pierre de Serjac. Jo crec que té prop de 1.000 hectàrees envoltades de natura, de vinyes, un lloc doncs, on hi ha un silenci bastant predominant, és un lloc molt, molt especial, molt tranquil, amb un contacte molt, molt continuat amb el paisatge. Aquí hi ha unes 40 habitacions, també té alguna suite, i la decoració també és molt característica del sud de França, no? Aquesta decoració doncs, elegant, contemporània, molt lluminosa, amb uns materials molt naturals, com són la fusta, la pedra, unes línies així molt netes i unes vistes molt maques sobre vinyes i, en alguns casos, fins i tot sobre el Mediterrani.
0: Uau. O sigui que és super experiència, eh? O sigui, experiència sí, tot sí. Per estar uns dies, o sigui, exacte.
1: Sí, exactament, un parell de dies, eh? No fa falta molt més. Mm-hmm. Home, si et vols quedar una setmana, t'hi pots quedar perfectíssimament. Mm-hmm. Però amb un parell de dies, perquè més allà, doncs com passava al Château de Saint-Pierre de Serjac, no? Tens spa, tens amb piscines climatitzades, tens també pista de tennis, tens gimnàs, pots caminar entre vinyes, tens també moltes activitats per fer a l'aire lliure. I hi ha una cosa que per mi també és un poc... Té dos. Una és un dels seus restaurants que es diu L'Art de Vivre i a mi em va fer molta gràcia perquè té i està distingit amb una estrella verda Michelin. I jo, doncs, jo deia, però i quina diferència hi ha, no? Que entre doncs, una estrella normal, no? i una estrella verda, no? Doncs és un reconeixement que fa la guia Michelin, no? Als restaurants que destaquen pel seu compromís amb la sostenibilitat, que treballen en productes locals, que respecten la temporalitat dels aliments, que redueixen residus i que cuiden el territori i que entenen la gastronomia com una eina també per preservar el medi ambient. Llavors, és un restaurant que està molt ben considerat i està molt reconegut al territori. Aquest per una banda. I després, una altra de les coses que a mi doncs, més em va cridar l'atenció és que està a la platja.
0: Mm.
1: Us, al davant tens a la platja de l'Hospitalet, que sembla una mica, però...
0: Sí.
1: Llavors, ells tenen també una mena de beach club privat del resort, on tu pots passar allà el dia, no? També tenen allà un restaurant, una zona de bar, pots relaxar-te amb els seus llits balinesos, una zona doncs, de relax, no? Una zona chill-out i una proposta gastronòmica que està inspirada en una cuina mediterrània, també, que té influències una mica barrejada, no? Del món, no? Pues, de grega, italiana, libanesa. I jo crec que és com la millor manera d'acomiadar-te d'aquesta escapada pel sud de França.
0: Que bo, que bo. Doncs és una ruta amb moltes opcions, no? Moltes variants, però que té aquest element comú que saps que si no és un o l'altre, que serà una experiència que recordaràs.
1: Sí, són d'aquelles coses especials que, si pots, doncs les has de fer algun cop, no? a la vida, perquè també és bonic, no? Jo sóc una enamorada d'aquesta zona, de la zona del sud de França, però a més, clar, hi ha molta tipologia d'allotjaments, no?

0: Llavors, pues, aquesta, concretament, no, que dius, home, doncs uns castells, no, a allotjar-te en uns castells...
1: Quina passada.
0: Que dius, a veure, pues estem parlant d'un tipus molt concret de...
1: Sí, sí, sí.
0: D'allotjament, no? O sigui, no, això no és un hostal, i que jo de vegades també he recomanat, doncs, altres allotjaments, com per exemple, doncs, aquest tipus, no? Pues un alberg, un hostal, que també hi han de molt de bons i de tenir en compte per segons quin tipus de viatges. Això no és, no estem parlant d'aquesta tipologia, amb la qual també, doncs, els preus, pues, no són els mateixos, però bueno, hi ha, vull dir, pues, hi ha totes les opcions, no? I si tu en algun moment, doncs, dius, mira, pues ara em va bé o ara, pues, això no, pues em sobra una mica més de pressa per les vacances i em ve de gust fer això, doncs, bueno, és una experiència diferent i especial.
1: Doncs fantàstica aquesta proposta. Ens dona temps a fer alguna més o ja deixem pel proper dia?
0: Sí, jo crec que suficient per avui.
1: Avui, noche de castillos, la que hem tingut i que val molt la pena. Així hi ha un altre dia...
0: També et dic, David, que jo t'emplaço, perquè jo soc una... I la Maria José també, som dues persones molt, molt viatgeres, ens agrada molt viatjar, i jo t'emplaço a que ens expliquis la teva setmana...
1: Si tot va bé la temporada que ve, ja us explicaré què tal ha anat per Daegu i si he entès el llenguatge dels palitos redonda.
0: És la primera vegada?
1: A Corea sí. O sigui que, bueno, veuré què tal el palito redonda, que és el seu idioma, com escriuen. A veure si acabo prenent alguna paraula i si trobo sobretot el camí de tornada, perquè si no...
0: Mira, jo et vull posar deures, David, et vull posar deures, perquè jo sóc una persona que m'agrada molt influenciar, però és que sóc molt influenciable també. Llavors, jo vull que tu vinguis allà,
1: sí,
0: i em portis tota una sèrie de recomanacions.
1: Sí, coses que hay que hacer en Corea.
0: Sí, jo vull que em diguis on he d'anar de shopping.
1: Molt bé.
0: Què és el que he de comprar? Alguns llocs així particulars que t'hagin agradat, que diguis, doncs mira, és que vaig estar en aquest restaurant que feien no sé què, que a mi això m'encanta.
1: Pues m'ho prenc nota. Sí. Què passa és que, com que anirem amb la meva filla, igual us podré dir llocs on hi ha cartes Pokémon o llocs on hi ha no sé què, i això sí que us ho podré dir.
0: Sí.
1: Doncs, en fi, o com és a l'estadi d'atletisme de tal lloc, això sí que us ho podré explicar. En fi, d'aquí uns dies us escolteu, o ja, quan sigui, després de l'estiu, amb totes les experiències viscudes. Que vagi molt bé, fins la propera.
0: Adeu, David.
2: Adeu.

0: va passar. Tal dia com avui, 1 de juliol del 2012. Espanya guanya l'Eurocopa i fa història amb un triplet inèdit. La nit del 1 de juliol del 2012, Kiev es va convertir en l'escenari d'una fita històrica per al futbol. La selecció espanyola, dirigida per Vicente del Bosque, va aixecar la Copa de l'Eurocopa 2012 després d'una exhibició magistral contra Itàlia amb un contundent 4-0. No era només una victòria, era la culminació d'una era daurada per a la Roja, que es va convertir en la primera selecció de la història a encadenar dos campionats europeus consecutius i un Mundial, un triplet inèdit, Eurocopa 2008, Mundial 2010 i Eurocopa 2012. Així ho vivia Tomás Roncero a Punto Pelota.
1: Llegas! Gol!
2: ¡Qué jugada ha hecho Chivita! Mira! ¡Esa Chivita, qué jugada ha hecho! ¡Toma ya, primero!
3: ¡Claro, Jordi Alba!
4: En los sofás había más

0: Sentiu, companyia, Silveta.
1: Recordem, doncs, que va ser el dia com avui, 1 de juliol del 2012, que Espanya guanyava l'Eurocopa i feia història amb un triplet inèdit que sacsejava el món del futbol. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I deixeu-me que us diguem des de Nits de Ràdio que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 o a través del web comitéemergencia.org, comitéemergencia.org, és a dir, dues E seguides, eh? La teva ajuda és essencial i en una emergència com aquesta cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. Des de A3 Media ens sumem a aquesta causa, ja us diem, el codi del Bizum 02076. Seguim amb Nits de Ràdio.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs nosaltres, mira, anem acabant ja la funció, avui tanquem la paradeta perquè ja tenim futbol, i és que aquests propers dies també us deixarem ben acompanyats amb tota la gent de Radio Estadio Mundial, que estan fent doncs aquesta retransmissió fantàstica, que és una manera de viure el Mundial com si estiguéssim allà. Per tant, nosaltres el que farem en aquests dies és escoltar aquesta retransmissió dels partits, i tornarem el més aviat possible, perquè ara tenim uns quants dies que hi ha futbol. A veure si el cap de setmana podeu escoltar alguns continguts nostres, i ja la setmana que ve, en principi, ja reprenem la normalitat aviat, perquè els partits ja seran a una hora més tipus la nit, em sembla, tipus les 9 de la nit o les 10, una cosa així. Bé, sigui com sigui, encara no ens anem de vacances, simplement esperem que no hi hagi futbol per poder fer nits de ràdio, però us deixem, com dèiem, ben acompanyats. Segur que el partit que ve a continuació doncs serà emocionant, i aquí es viu amb totes les dades, amb tota l'emoció, amb tot l'equip de Radio Estadio Mundial. Que tingueu un dimecres i un inici del mes de juliol fantàstic, que vagi bé, adeu-siau.

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Fran, dale a la original.
8: Esto no es una progresión armónica.
9: Simple. Más de uno en Onda Cero.
10: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de Llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
10: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
12: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
13: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
10: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
10: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
10: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida.
16: Son las 6:30 de la mañana, las 5:30.

0: de revisió de documents, mentre el govern català defensa la mesura i anuncia plans d'inserció i aprenentatge de la llengua. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident que talla la calçada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló en ambdós sentits de la marxa. També tenim un segon accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola, on en aquest cas talla un carril de circulació en sentit sud i provoca ja 4 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions al vessant Llobregat d'entrada a Barcelona per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà. També les vies costaneres, la C32 circula en sentit nord amb retencions de 2 quilòmetres des de Gavà. Pel que fa al vessant Besòs, retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes, com és habitual en sentit Llobregat. Destaquem des del Vallès, més enllà de les cues de la AT7, la C58, amb cues ja des del terme de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui, 1 de juliol, el dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que poden descarregar alguns ruixats puntuals. Les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes rondaran els 36 graus a Lleida i Tarragona, els 34 a Girona i els 31 a Barcelona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: La regularització extraordinària de migrants ha acabat aquest dimarts amb més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat i unes 200.000 a Catalunya. Aquestes xifres dupliquen les previsions inicials que va fer el govern central. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse, per als sol·licitants, però el procés entra ara en una nova fase. Poden passar dues coses. Poden rebre una carta informant-los que els falten documents i llavors els hauran de presentar en persona o per internet, i també poden veure aprovada la seva sol·licitud. En aquest cas, tindran 30 dies des de la notificació per demanar la targeta d'identificació d'estrangers, la TIE. Serà el següent pas per guanyar tranquil·litat després d'anys d'inestabilitat i incertesa.
4: Para los dos años que no tenía la situación regularizada, era un poco difícil pensar qué puedo hacer, no puedo moverme, no podía ir a mi país sin tener mis cosas regladas.
3: Les entitats socials demanen més recursos per garantir que ningú es quedi fora.
0: La Generalitat reivindica la regularització extraordinària per donar visibilitat i dignitat a ciutadans que ja viuen a Catalunya i assegura que l'elevat nombre de persones que s'ha acollit a la mesura demostra que era necessària. La portaveu Sílvia Paneque també ha defensat que compleix la legalitat europea davant les advertències del Tribunal Suprem.
5: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: Per altra banda, el govern ha assegurat que hi haurà plans d'inserció laboral i d'aprenentatge de la llengua.
2: Más de uno, Catalunya.
0: En plan econòmic, unes 200 persones treballadores del sector de la neteja s'han concentrat davant de Foment del Treball per denunciar la precarietat laboral que pateix el sector. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Segons Comissions Obreres, el 80% dels contractes són parcials i no desitjats, una situació que obliga moltes treballadores a encadenar feines en 3 o 4 centres diferents per aconseguir un ingressos mínims. Isabel Gutiérrez és la representant sindical.
7: 20 hores en tinc moltes, però igual són com a molt 500 euros, però és que tenim gent que fa una hora i mitja o dues hores amb un caixer automàtic, o tres quarts d'hora, i ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats, i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
6: Assegura que encadenar contractes dificulta la conciliació familiar i acusen la patronal de bloquejar durant una dècada millores al conveni estatal. Tot plegat augmenta l'estrès entre les treballadores d'un sector molt feminitzat.
0: I ocupat sobretot per dones migrants que juguen un paper clau per l'economia i la societat catalana, sobretot en sectors com les cures i l'atenció a les persones. Doncs segons un informe del CTS, que els seus salaris són de mitjana un 19% inferiors als de les dones espanyoles. A més, un 45% d'elles fan feina per sota del seu nivell formatiu. Dues dades que demostren les desigualtats que pateixen bona part de les 700.000 dones estrangeres que viuen a Catalunya.
2: Más de uno, Catalunya. amb Montse Valls.
0: L'Audiència de Barcelona no jutjarà els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel delicte contra els drets dels treballadors en el judici pel retard en la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Per tant, evitaran la

0: presó en cas de sentència condemnatòria. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia. A petició de la defensa, el Tribunal Provincial ha aplicat la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si el Ministeri Fiscal

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Expliquen que Jonathan ja parlava amb el 112 i que el van ajudar a facilitar les coordenades. També han declarat la terapeuta familiar, una germana i la vídua d'Isaac Andic en un procés que continuarà divendres amb les filles del difunt i un psiquiatre. Informació en format més breu. Un home de 83 anys ha mort aquest dimarts a la platja de Llevant de Salou. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar, les maniobres no han tingut èxit. Ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Més coses, Unió de Pagesos ha anunciat que es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per denunciar l'excedent de raïm que afronten els viticultors a les portes de la Verema. La caiguda del consum de vi que ha provocat una gran acumulació d'estoc i molts cellers no estan signant contractes amb els pagesos que no saben què fer amb la producció que madura. El sindicat reclama mesures urgents a la Generalitat i a les patronals UBP i AECAVA i prepara una marxa lenta de tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní. Sàpiguen també que una 60 de contribuents acumulen un deute superior als 184 milions d'euros amb l'Agència Tributària de Catalunya, segons la nova llista anual publicada aquest dimarts. El rànquing el continua encapçalant Josep Faradji, amb més de 65 milions d'euros, seguit de Jordi Dalmau Riols i l'empresa Play Badalona S.A., antiga propietària d'un bingo.
8: Más de uno Catalunya.
7: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
8: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
7: A punt d'arribar a les 7:29, als esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
9: Bon dia. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona en un acte que celebrarà aquest matí a l'Auditori 1899 a partir de 1:15. El Barça fa oficial el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El club blaugrana rebrà 11 milions d'euros més un percentatge en una futura venda. El Barça femení fa oficial que Salma Parayuelo no continuarà la propera temporada a l'equip de Pere Romeu després de no acceptar l'oferta de renovació. A la secció de bàsquet barcelonista, ahir es van fer oficial les sortides de Satoransky, Williams Nangómez, Miles Norris i Miles Kells, tots finalitzaven contracte, i Juani Marcos, que rescindeix la seva vinculació amb el club blaugrana. En tenis, la gironina Paula Badosa cau a la primera ronda del torneig de Wimbledon davant l'estadounidenca Emma Navarro per 6-4, 3-6 i 7-5.
7: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.

0: en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Da igual que en el campo seas tú y el balón, que el resultado del partido solo dependa de ti, o que la carrera termine cuando lo hagas tú. Porque hasta en el deporte más individual, nunca se juega solo mientras haya afición. El deporte no siempre se disputa en equipo, pero sí se disfruta en grupo todos los fines de semana en Radio Estadio con Edu García. Y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
3: Bon dia. L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà un nou viver d'empreses aeronàutiques i espacials per impulsar l'activitat econòmica vinculada al sector, segons s'ha informat aquest dimarts en la reunió de la taula estratègica. La convocatòria per a empreses i companyies emergents estarà oberta fins a l'1 de setembre al web de Plug and Play Tech Center, la firma que s'encarregarà de gestionar-lo. Segons ha informat Aeroports de Catalunya, les empreses seleccionades s'instal·laran al complex aeroportuari i es beneficiaran d'un programa d'acceleració adaptat al sector aeronàutic i espacial. Les firmes guanyadores es presentaran el 3 i el 4 d'octubre en el marc de la Lleida Air Challenge, una fira que reunirà professionals, empreses i institucions a l'aeroport. I l'Ajuntament de Mollerussa presentarà candidatura a la convocatòria del Pla de Barris amb una proposta que preveu invertir 12,5 milions d'euros en 27 actuacions vinculades a transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció comunitària. L'alcalde Marc Solson ha explicat aquest dimarts que, a més de les accions destacades, entre les quals hi ha la rehabilitació de l'edifici de Calduc amb l'objectiu de convertir-lo en la futura seu de les entitats culturals de la ciutat. La candidatura també inclou la rehabilitació d'una quarantena d'habitatges del grup Jaume d'Urgell mitjançant subvencions a comunitats de propietaris, l'ampliació de 8.000 metres quadrats en zones verdes, la creació de refugis climàtics i la construcció de 2.500 metres de vies pedalables. I l'Ajuntament de Tàrrega ha tancat aquest dimarts les piscines municipals per la presència d'excrements humans a l'aigua. L'incident registrat a la piscina gran ha obligat al tancament provisional de les instal·lacions, almenys fins avui, fins aquest dimecres, un cop s'enllesteixin les tasques de neteja i desinfecció que preveu el protocol. En un comunicat difós a les xarxes, el consistori targarí ha fet una crida al civisme i la responsabilitat per evitar aquests fets que suposen un risc per a la salut pública. Cal recordar que a mitjans d'agost de l'any passat l'Ajuntament de Tàrrega va decidir contractar agents de seguretat privada a les piscines després que es registressin tres episodis similars en tan sols una setmana. I afectats per l'incendi de Torrefeta de fa un any a la Segarra reclamen flexibilitzar la normativa per reduir el risc de foc al camp. Les associacions de defensa forestal assenyalen els catalitzadors de les segadores com a possibles causants de les flames. Les 8 del matí continua la informació i l'actualitat. Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
2: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
4: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Alsina, ¿qué hora tienes?
6: Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Una quinzena de persones han resultat ferides de diversa consideració aquest dimecres en un accident d'un autobús urbà a Lleida, la Rambla Ferran. 11 dotacions de bombers, ambulàncies, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana estan treballant ara mateix a la zona. Segons informen els bombers, l'avís s'ha rebut a 7:15 del matí pel que sembla l'autocar amb passatgers ha xocat amb la façana d'un edifici. És dilluns, és 1 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 18 graus de temperatura, a la resta de poblacions de la demarcació de Lleida 17 graus a Cervera, 18 a Tàrrega, 20 graus a Mollerussa, 19 a Balaguer i a les Borges Blanques, al Pirineu 19 graus a Tremp, 15 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució a punts del sud del Pirineu, sense descartar alguna precipitació dèbil molt poc significativa. Avui les temperatures baixen, excepte al vessant sud del Pirineu, on es mantenen sense canvis. Màximes de 36 graus a Balaguer, 35 a Lleida i Tàrrega, 34 a la Seu d'Urgell, 25 a Vielha e Mijaran. L'EMET manté activat l'avís per calor al Pirineu Lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint a la component oest durant la tarda. Això és una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Una quinzena de persones han resultat ferides de diversa consideració aquest dimecres en un accident d'un autocar interurbà a Lleida, la Rambla de Ferran. 11 dotacions dels bombers, ambulàncies, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana estan treballant a hores d'ara a la zona, considerant també les ferides d'almenys aquesta quinzena de persones. Segons informen els bombers, l'avís s'ha rebut a 7:15 del matí i pel que sembla l'autocar amb passatgers ha xocat amb la façana d'un edifici. Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat. L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà un nou viver d'empreses aeronàutiques i espacials per impulsar l'activitat econòmica vinculada al sector, segons s'ha informat aquest dimarts en la reunió de la taula estratègica. La convocatòria per a empreses i companyies emergents estarà oberta fins a l'1 de setembre al web de Plug and Play Tech Center, la firma que s'encarregarà de gestionar-lo. Segons informa Aeroports de Catalunya, les empreses seleccionades s'instal·laran al complex aeroportuari i es beneficiaran d'un programa d'acceleració adaptat al sector aeronàutic i espacial. Les firmes guanyadores es presentaran el 3 i el 4 d'octubre en el marc de la Lleida Air Challenge, una fira que reunirà professionals, empreses i institucions a l'aeroport. L'Ajuntament de Mollerussa presentarà candidatura a la convocatòria del Pla de Barris amb una proposta que preveu invertir 12,5 milions d'euros en 27 actuacions vinculades a transformacions físiques, transició ecològica i acció comunitària. L'alcalde Marc Solsona ha explicat aquest dimarts que entre les accions destacades hi ha la rehabilitació de l'edifici de Cal Duc amb l'objectiu de convertir-lo en la futura seu de les entitats culturals de la ciutat. A més, la candidatura també inclou la rehabilitació d'una quarantena d'habitatges del grup Jaume d'Urgell mitjançant subvencions a comunitats de propietaris, l'ampliació de 8.000 metres quadrats de zones verdes, la creació de refugis climàtics i la construcció de 2.500 metres de vies pedalables. Destaca també que l'Ajuntament de Tàrrega ha tancat aquest dimarts les piscines municipals per la presència d'excrements humans a l'aigua. L'incident registrat a la piscina gran ha obligat a tancar provisionalment les instal·lacions, almenys fins aquest dimecres, un cop s'enllesteixin les tasques de neteja i desinfecció que preveu el protocol. En un comunicat difós a les xarxes, el consistori targarí ha fet una crida al civisme i la responsabilitat per evitar aquests fets que suposen un risc per a la salut pública. Cal recordar que a mitjans d'agost de l'any passat, l'Ajuntament de Tàrrega va decidir contractar agents de seguretat privada a les piscines després que es registressin tres episodis similars en només una setmana. I els afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra d'ara fa un any intenten refer-se'n dels efectes del foc després del succés que va arrasar més de 5.500 hectàrees i, recordem, va deixar també dues víctimes mortals. La pagesia, el principal sector afectat, va cobrar ajuts per pal·liar la pèrdua de la collita i, tot i que els agricultors

valoren la compensació, consideren que també calia flexibilitzar la normativa de les zones d'especial protecció per a les aus per poder actuar dins les finques i reduir el risc d'incendis. Neus Mangues és agricultora de Vilamar.

0: bueno, el departament dicta les normes així. Jo el que veig és que sí, molta zona d'especial protecció per a les aus, però l'any passat es van cremar aquestes aus. O van marxar o es van cremar. Vull dir, llavors no sé quines aus són les quines volen protegir, perquè així l'únic que fan és desprotegir a la gent del món rural.
1: També expliquem que l'incendi ha fet que estiguin més preparats i units davant d'una emergència. Així mateix, les associacions de defensa forestal assenyalen els catalitzadors de les segadores com a possibles causants dels focs amb maquinària agrícola. I la setena campanya al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell ha tancat amb la troballa d'una bomba de morter del segle XVII. Es tracta d'un projectil d'uns 30 centímetres de diàmetre esfèric, de parets gruixudes, buit a l'interior i dissenyat per ser omplert amb pólvora i metralla. La troballa obre un nou escenari científic i guanya força la possibilitat que estigui vinculat a la Guerra dels Segadors. Aquesta línia d'investigació lliga amb els resultats obtinguts durant la campanya de l'any 2023, quan es va descobrir un conjunt tancat de monedes, eines de ferro i objectes diversos que apuntaven clarament cap a un abandonament sobtat de l'activitat. I seguim pendents de l'actualitat lleidatana arran d'aquest xoc d'un autocar contra la façana d'un edifici a primera hora del matí d'aquest dimecres 1 de juliol a la Rambla de Ferran de Lleida, que fins al moment ha deixat una quinzena de ferits de diversa consideració, uns fets que han tingut lloc al número 11 de la Rambla Ferran de Lleida. En aquesta zona, fins al moment, doncs, diverses actuacions amb dotacions dels serveis d'emergència, dels bombers de la Generalitat, ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i també la Guàrdia Urbana. A partir de la 1 del migdia amb la ciutat anirem informant també d'aquesta situació.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: Bellcaire veta el pas del biogàs que generarà la planta de la Sentiu, titular al diari La Mañana, al diari Segre. Una trentena de firmes de Lleida figuren a la llista dels morosos d'Hisenda. 8:45 del matí continua l'actualitat Onda Cero. A partir de la 1 tornem amb la ciutat.
4: Media de la mañana en Canarias.

0: salida del juzgado de Tafalla, donde debe comparecer quincenalmente por orden judicial.
1: Primero léanse el libro y no hagan interpretaciones que estoy viendo que no son correctas, ¿no? Yo creo que el libro lo explica bien claro. Creo que soy una víctima y en el libro lo cuento bien clarito.
2: ¿Va dirigida esa advertencia?
1: No hay ninguna advertencia. Usted no se ha leído el libro porque, con lo que me está diciendo, está claro que no se lo ha leído.
0: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Seguim pendents de l'evolució de la quarantena de ferits que ha deixat l'accident d'autobús a la Rambla Ferran de Lleida. Recordem que minuts després de les 7 del matí, la conductora d'un autobús de línia Lleida-La Granja d'Escarp hauria perdut el control per causes que es desconeixen i s'hauria encastat contra l'edifici de la Diputació de Lleida. Ara mateix, la Rambla Ferran continua tallada amb un gran desplegament de SEM, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i molta expectació dels veïns de la zona. Entre els 46 ferits hi ha 4 crítics, que els han evacuat a primera hora, 9 menys greus i 33 lleus. Els crítics han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, tal com ha explicat l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa.
5: És l'accident més greu que ha tingut lloc a la ciutat de Lleida i per tant estem amatents a com evoluciona l'estat dels ferits, que, com han dit, també han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, al CUAP, i en aquests moments s'estan intervenint a 4 persones i s'està a sobre per a veure com van evolucionant tots i totes les ferits.
4: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat la sessió de control al govern amb paraules de suport als ferits en aquest accident d'autobús a Lleida.
6: Suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible.
4: Més enllà d'aquest sinistre, del qual continuarem molt pendents al llarg de tot el matí, els expliquem més coses. El sindicat SATSE Catalunya denuncia que en alguns centres d'atenció primària de Barcelona se superen els 30 graus de temperatura i demana a l'Institut Català de la Salut que hi posi remei. En un comunicat, el sindicat assenyala, per exemple, que al Cap Sant Lleí la temperatura interior oscil·la entre els 28 i els 32 graus, mentre que al Cap Sant Rafael diuen la temperatura és més extrema d'entre 35 i 40 graus.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
7: Síguenos por internet en onda.es.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
9: Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Superseguridad que da supertranquilidad.
10: La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
11: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770. 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
12: Próximo destino, Toledo.
13: El sábado 4 de julio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Toledo. Descubriremos Primada, la gran exposición que conmemora el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Una ocasión única para acercarse a la historia y el patrimonio de la ciudad imperial. El sábado 4 de julio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Toledo. Con el patrocinio de la Fundación Primatial de Toledo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
14: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Facebook, Twitter, YouTube, hi ha més d'un mitjà perquè ens segueixis. Quin t'agrada més? Onda Cero és la ràdio que sempre va amb tu, perquè estem a les xarxes socials, perquè ens segueixis, perquè opinis, perquè comparteixis notícies. Onda Cero.es, més i millor.
3: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat... Val. És què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya.

0: Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Arrenquem al CaixaForum Tarragona, on té lloc l'exposició Naufragis, arqueologia submergida, una mostra que reivindica la importància que tenen la navegació i les seves restes arqueològiques per entendre l'evolució de la humanitat. L'exposició s'estructura en 5 àmbits: exploradors del mar, el mar com a espai de comerç, el mar com a espai de navegació, el mar com a espai de conflicte i un patrimoni per protegir. Un recorregut que valora el treball dels qui s'encarreguen de recuperar i conservar aquesta memòria fascinant. I a Salou, una de les cites de l'estiu serà el 4 de juliol amb la festa Salou Cors d'Estiu, una desfilada protagonitzada per les colles de la capital de la Costa Daurada que omplirà d'energia, color i ritme el passeig Jaume I i la plaça de les Comunitats Autònomes. I acabem a Cambrils, on a partir de l'1 de juliol i durant tot l'estiu, al Museu d'Història, el protagonisme és per l'exposició Els mars que abracen Corea del Sud, una mostra fotogràfica que va sorgir arran d'un viatge extraordinari de l'artista Michael Kazemi des de l'Iran. Tanmateix, el viatge artístic, inspirat pel seu amor per l'art i la narració d'històries, es va iniciar molt abans, durant la seva estada en diferents ciutats i països. Una diversitat de paisatges culturals que ha acabat nodrint la seva expressió creativa.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.

0: tema cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
1: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
0: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és el cofundador de Brumix.
2: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca i pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
7: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
8: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
9: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
6: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
10: Dicen que hay que ver para creer. Pero con la IA, ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía, con María Hernández.
11: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
10: Escucha Noticias Mediodía, un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
12: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta

0: Per què ens portes aquest tema? A veure,
1: explica'ns. No sabeu qui és, no?
2: Sí, home,
1: i tant. Doncs els que acabem d'escoltar, Set Up and Drive, del mític hit del 2007 de la Rihanna. En aquesta cançó, la cantant diu clarament: estic buscant un conductor qualificat, puja al meu cotxe si ets l'adequat. De què creieu que anirà el cotxe
2: avui? Bona metàfora, eh? De la Rihanna, per això.
0: Sí.
1: Aquesta dona filava prim.
0: Has dit que parlarem de cotxes, o sigui...
1: Sí.
0: No... Has fet l'espoiler abans, ja.
1: Sí? Bueno, però cotxes, hi ha molts temes relacionats amb el cotxe.
0: Sí, clar. De què ens parles concretament? A veure.
1: Va, vinga, jo he decidit avui triar el tema del carnet de conduir amb cotxe automàtic. Jo, en aquest cas, jo tinc un cotxe automàtic, però el meu carnet és el de tota la vida, el manual.
0: Bueno, perquè fins ara no... Jo no sabia que hi havia... Et podries treure el carnet de conduir de cotxes automàtics.
1: No, el que passa és que ara mateix hi ha més gent que es vol treure el carnet del cotxe automàtic. La gent no es vol estar mateix, ara fico l'embrague, ara el trec...
2: O sigui, hem acabat amb la màgia de suspendre l'examen pràctic perquè s'ha tacat el cotxe 24 vegades.
0: I em va passar la primera vegada.
1: A veure, el tema és que com ara mateix en circulació hi ha més cotxes, aquests híbrids i elèctrics que són automàtics, doncs això han desplaçat una mica el cotxe de tota la vida. I, bueno, jo trobo que hi ha aquesta facilitat, no?, de que no has de posar l'embrague, no se't cala el cotxe, i realment això...
0: No té cap misteri.
1: Però
0: és que aprovarà
1: més atenció a la carretera, no?
0: Bueno, no sé, eh? Jo no sé si estic gaire d'acord, perquè potser et confies tant de que el cotxe gairebé va sol que et pots distreure amb altres coses. Jo tornaria a fer els exàmens, bueno, manual.
1: Bueno, hem d'anar mirant cap al futur.
0: I després si tries... Sí, bueno...
2: Ens anem acostant al moment, Míriam, que diem...
0: Tu mira cap al futur, però com un d'aquests nois t'hagi de portar en un cotxe manual, ja veuràs quin futur tens, perquè no sabran.
2: Ens estem acostant, deia Míriam, allò de...
0: I jo condueixo...
2: Te'n recordes quan el cotxe era...

0: manual.
1: No, jo condueixo un automàtic perquè és fantàstic, sí, no? Sí. Però crec que hauries d'aprendre els dos perquè de moment encara hi ha cotxes manuals.
2: No sé què opina la nostra becària, si
1: ja condueix... Ara li preguntem, no pateixis, sí? Peter.
2: Bueno, a veure, llavors, el carnet de conduir amb el cotxe automàtic, no hi ha cap diferència amb el normal, fora part que és per cotxes automàtics. Hi ha un examen teòric i un examen pràctic, i després el carnet, hi ha un petit codi 78 marcat al carnet, que això et fa que només puguis utilitzar cotxes automàtics.
1: Això et limita.
2: Perquè no siguis un perill, llavors.
1: O canvia molt la cosa i entren molt els cotxes automàtics o et limita.
2: Bueno, el tema és que aquest codi 78 en un futur, diu la Unió Europea que ho trauran, perquè l'estàndard serà que la gent es tregui el cotxe de conduir automàtic.
1: Bueno, als Estats Units passa, no? Només tenen cotxes automàtics allà,
3: sí,
1: no?
3: Sí, crec que sí.
2: I en el cas que la gent vulgui realment, sigui un nostàlgic i vulgui treure's el carnet de conduir manual, doncs serà suficient en fer un curs específic de 7 hores i no s'haurà de tornar, serà com un complement, no s'haurà de tornar a examinar. Llavors, tot té pinta que en un futur la marxa del cotxe que posarem serà triant una bona playlist com les que té en Gerard.
3: Sí, home.
1: O la Montse, que porta la seva cançó. Molt bé, molt bé, doncs ho tindran fàcil els joves per treure's el carnet de conduir, perquè és freno i acelerado.
3: Hem acabat amb l'emoció.
1: No té més. Vinga, repte del dia, que no tenim gaire temps avui. Quina cançó ens portes?
3: Doncs vinga, fem-la sonar directament.

0: Ja està, ja ho tenim.
1: Que calor, que calor ja està, prova superada. Sí,
0: sí. Avui toca una mica de ritmes llatins, reggaeton, en aquest cas, el que ens deixen...
1: Ja trigava.
0: Home, el que ens deixen Nicky Jam i Belé amb el seu tema Calor, una cançó que convida a l'estiu, tot i que va ser publicada un setembre, quan s'acaba l'estiu, el del 2023.
1: Però ja, com que la calor s'allarga fins al desembre.
0: Sí, home, i tant, ara cada any podríem dir que calor, no?
1: Sí, sí.
0: Un tema en el que estableix la bastant habitual, ja bastant suada metàfora o comparativa, la calor literal de la platja, amb la calor més figurada que podem notar quan veiem una persona que ens atreu.
1: Doncs, novament, prova superada. Ja. Clàudia, és que li vaig posar el repte al Gerard d'una cançó cada dia amb la paraula calor. Així que si et ve a preguntar, escolta, saps d'alguna? No li diguis. És el seu repte, eh? No l'ajudis.
0: És el meu repte.
1: És home. Vinga, va, pregunta del dia. Què preguntes a l'audiència?
0: Vinga, va, doncs avui tornem a aprofitar un dia mundial per fer la pregunta del dia, i és que es celebra el dia de la fruita.
1: Només estem veient tu i jo, aquí.
0: No, ja, tots estan amb la cara de... I això què és? Bueno, el Peter jo crec que per generació, els fruitis, no? Però vosaltres...
2: Però
1: ara no s'està... Jo pensava que s'estava...
3: Els fruitis era una sèrie de dibuixos animats protagonitzats per unes fruites, eh?
1: A mi no m'agradava així.
4: Jo tenia un trama de... Per què gazpacho?
0: Gazpacho ja era una pinya, sí.
4: Era una pinya.
0: Hem tingut abans el debat amb
1: la Míriam. No m'agrada gens
0: aquesta
1: sèrie, ho sento.
0: Ja no li agrada gens. A mi jo era molt fan dels fruitis.
4: En som dos.
0: Aquesta jornada, el dia de la Dia Mundial de la Fruita, celebra per divulgar i recordar la importància de menjar fruita cada dia, i és que és un dels aliments més sans que hi pot haver i és la base d'una bona dieta i una alimentació, doncs, saludable. És per això que avui us preguntem si mengeu fruita sovint, i ja de pas, doncs, quina fruita és la que més us agrada. Els més preferits acostumen a ser els clàssics, la taronja o la mandarina quan és temporada, el plàtan, el kiwi, el raïm, el préssec, els fruits vermells o també les més exòtiques, per exemple el mango, entre moltíssimes d'altres fruites. En definitiva, que hi ha tant per escollir que volem que ens digueu quina és la vostra fruita predilecta. I com que avui es celebra un altre dia mundial ben curiós, Míriam, doncs ens prenem la llicència de fer doble pregunta, i és que a banda del dia de la fruita també es celebra el dia de l'acudit. Per tant, si a més de dir-nos la vostra fruita predilecta ens voleu explicar un acudit, doncs serà molt benvingut. Ja sabeu que aquí som molt de riure, que és addictiu. Ja que la temporada vam demanar a l'audiència que ens expliqués directament acudits, doncs avui fem una mica aquesta...
1: Sí, perquè com que ja ho hem preguntat, però si algú s'anima i vol explicar un acudit...
0: Avui preguntem per la fruita, perfecte. Però els acudits són més que benvinguts.
1: I si és un acudit de fruita ja...
0: Home, vamos, o sigui, no, avui no tenim regal, però no. És igual, que vinguin un dia a la ràdio i el felicitem. Per tant, doble pregunta avui: d'una banda, si us agrada la fruita i en mengeu sovint i tal, quina és la vostra fruita predilecta, i de l'altra, doncs, si us animeu a explicar-nos un acudit,
1: això, eh?
0: Millor que millor. Respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
1: Montse Valls, a tu t'agrada molt la fruita?
2: Molt.
1: Les cireres, no sé si és de la teva
2: com a mínim 5. Dins del top 5 entraria, però és que és molt difícil escollir només
0: una. Sí,
2: és molt difícil.
4: Les maduixes amb nata, a mi me puede.
2: Jo anava a dir, m'agrada molt la combinació maduixes amb plàtan, m'agrada moltíssim.
0: Sí.
2: Que m'ho faig

0: Molt amb iogurt, això, per exemple, per esmorzar. I si no, és que el meló em pot, tio. O sigui, com a fruita d'estiu, el meló m'encanta, les figues m'encanten, no sé, és que us diria moltíssimes. El mango també.
1: El mango està

0: Yo.
1: Yo.
2: Aquest és un clàssic, eh?
1: Boníssim, és de l'Eugenio, sí, sí, crec que aquest.
2: Vinga, Clàudia, estrena't. La teva fruita preferida, quina és?
3: Jo he de dir que no soc gaire de fruites, sí, però m'agrada molt l'açaí.
2: Ah, ara està molt de moda.
3: Està molt de moda.
4: Boníssim, també.
2: Ho vaig descobrir l'altre dia i està boníssim.
3: Està molt, sí, sí, bo. Sí.
1: Jo no l'he provat. Què és això?
3: Què és com una mena... Sembla com un nabiu que, sí, ve de Brasil, però, sí, no té gust a nabiu tampoc. Té com un gust... Pues
2: que sembla,
4: sí, sí,
2: és que sembla xocolata.
1: Perfecte.
3: Però no es menja tal qual. O sigui, és com que el fan una mena de gelat i li, sí, fiques toppings, tipus crema de cacauet, li poso, sí, jo, iogurt, maduixa, plàtan, estan molt bo.
2: Ara està molt de moda i sembla com xocolata. Jo, sí, dic, però si això és un gelat de xocolata... No, no, és
4: no, no, després quan ho proves no té res a veure.
2: No, no té res a veure, però la imatge i,
4: sí, sí, sí,
2: i molt saciant bo, molt i està
3: molt bo,
2: bé,
3: però molt car.
4: Sí,
2: ja, això també. No et demanaré cap acudit perquè no, mataràs, no, no, així que ja més endavant ja parlarem. Okay. Però vosaltres sí que us demanem acudit, que ens expliqueu quina és la vostra fruita preferida, una mica el que vulgueu. Avui és una mica de festa. Mentre que arriben les vostres notes de veu al 676-760908, repassem amb la Montse l'actualitat.
4: Som-hi.
2: I estem molt pendents de les notícies que arriben des de Lleida, on a primera hora d'aquest matí s'ha registrat un aparatós accident d'autobús que s'ha saldat amb 46 ferits, 4 d'ells han estat crítics.
4: Sí, l'autobús, recordem, s'ha encastat contra la façana de la Diputació de Lleida, la Rambla Ferran, i segons el SEM hi ha 4 ferits crítics, 9 menys greus i 31 lleus, i tots els ferits, excepte 2, han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. Segons s'ha pogut saber, l'autobús feia el trajecte Lleida-Granja d'Escarp i tots els afectats són passatgers, concretament temporers, que es dirigien al Segrià Sud per treballar en la campanya de la fruita. Entre els ferits greus hi ha la conductora i l'instructor que l'acompanyava i la hipòtesi és que la conductora hauria perdut el control de l'autocar per causes que es desconeixen. Ho ha explicat el cap territorial del SEMA Lleida, José Ramón Ropero, i l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa.
5: Cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local. Aparentment sembla una pèrdua de control.
6: És l'accident més greu que ha tingut lloc a la ciutat de Lleida. I per tant estem amatents a com evoluciona l'estat dels ferits que, com han dit, també han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, al CUAP, i en aquests moments s'estan intervenint a 4 persones.
4: Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat i abans del migdia una grua havia carregat el bus accidentat i estaven a punt d'endur-se'l del lloc de l'accident.
2: Més qüestions. L'oposició ataca Salvador Illa per guardar silenci davant la sentència del cas Ábalos en la primera per corrupció del govern de Pedro Sánchez.
4: Junts i Partit Popular troben intolerable que el president de la Generalitat s'amagui especialment en aquest cas.
2: Unes acusacions que han tingut lloc a la sessió de control al ple del Parlament que ha seguit el nostre company, el Marcos Díaz. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Míriam. L'oposició ho troba intolerable perquè la corrupció en la compra de mascaretes, remarca Junts i el PP, es va cometre quan Salvador Illa era ministre de Sanitat. Escoltem la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la resposta del president català.
8: Vostè va anar al Comitè Federal del PSOE i l'únic que va dir és que els socialistes no tenen por. De debò, president, això és el que té a dir com a president de la Generalitat sobre una sentència que afecta un govern del qual vostè en formava part? Què serà el següent president, un José Luis Sefuerte?
9: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señor Illa, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado P.S.
10: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no el que fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
7: Els socis parlamentaris de la seva banda exigeixen avenços en finançament i més restriccions per als camions a la AP7.
2: Gràcies, Marcos. I acabem explicant que la Policia Nacional ha detingut a Castelldefels dos líders d'una organització criminal que traficava amb drogues i les enviava a França a través d'empreses de paqueteria que desconeixien l'activitat.
4: En l'operació s'han comissat més diversos quilos de cocaïna, de xix, marihuana, paquets de tabac, 90.000 euros en efectiu i criptoactius i vehicles d'alta gamma. Un dels detinguts ha ingressat a presó provisional i l'altre ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. L'organització operava entre Barcelona i Rennes i els arrestats estaven reclamats per una ordre europea de detenció i entrega.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
4: A vosaltres.
2: Segurament haureu sentit o fins i tot pensat vosaltres mateixos que la justícia és molt lenta i heu intentat buscar-ne els motius. Doncs bé, el sindicat UGT ha posat de relleu aquesta realitat que es viu als jutges de Catalunya.
1: El sindicat ha denunciat el col·lapse judicial laboral que assegura pateix Catalunya després d'analitzar prop de 1.500

0: procediments laborals amb assenyalaments superiors a 6 mesos entre la presentació de la demanda i la data prevista de judici. En aquests casos, la demora mitjana és de 646 dies, aproximadament un any i 9 mesos, amb un retard màxim de fins a 1922, és a dir, més de 5 anys per una reclamació de quantitat en matèria de seguretat social. El secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu, assegura que les dates de judici per acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets fonamentals ja arriben a 2029 o 2030 i ha reclamat un pla de xoc a l'administració que inclouria la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
1: Doncs per comprovar si realment el sistema judicial català viu aquesta realitat, tenim ara comunicació amb el magistrat delegat de la secció social del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La realitat que descriu el sindicat UGT és aquesta? Ara mateix ja col·lapsa en el sistema judicial a Catalunya?
2: És absolutament cert. O sigui, no s'han d'amagar cap dada, cap referència, i és així. Estem en una situació de col·lapse. A Catalunya és especial, o a Barcelona en concret encara més, però jo penso que és una situació generalitzada de tota la jurisdicció social. Uh-huh. En general i a tot l'estat, això.
0: Uh-huh. Imagino, Xavier, que la justícia sí. Ha d'assumir un gran volum de casos en totes les seves especialitats, però no sé si en el cas de la justícia laboral és la que està més saturada.
2: Aviam, el tema de la justícia en l'àmbit de la jurisdicció social va paral·lela amb el reconeixement de drets a les persones treballadores i a les persones beneficiàries de la seguretat social. Hi ha avanços claríssims en matèria de reconeixement de drets, per exemple, el tema dels acomiadaments, l'audiència prèvia, el tema de la declaració de nul·litat en els casos de malaltia quan es acomiada una persona, el tema dels complements que es van instaurar sobre la deportació demogràfica, de bretxa de gènere, la prestació per a les famílies monoparentals. I tot això són avenços que socialment estan donant més drets a les persones, tant treballadores com beneficiàries. I clar, i llavors no hi ha una paral·lela reconeixement o estudi, com a mínim un estudi d'impacte que digui, bueno, això significarà tants cents o mils de casos més, i això jo penso que és fàcil amb intel·ligència artificial, o sigui, es posen les dades i segur que surten el número de casos que poden sortir més. I això no es fa. I clar, llavors està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir, i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Exactament els mateixos, tenim exactament els mateixos que en aquests moments, que fa aproximadament uns 6-7 anys, més o menys. Són els mateixos jutjats. I només se'n van crear dos fa 6 anys. Només se'n van crear dos. Ja portàvem la situació, portàvem de més de 10 anys. Clar, amb aquestes dades, amb aquestes unitats judicials, estem col·lapsats en aquest moment.
1: Clar, és que mirem les xifres que porta UGT, denuncia que la demora mitjana és d'entre un any i 9 mesos fins a més de 5 anys en alguns casos. Per què passa això i té bona solució? O fàcil solució?
2: El de 5 anys, diguem-ne, jo, això pot ser algun cas molt excepcional, mm-hmm. molt excepcional, pot haver-hi algun cas, i jo n'he tingut, alguns de nosaltres hem tingut, però ha sigut per casos molt excepcionals. De 5 anys, això no podem donar-ho com a notícia, diguem-ne. La notícia és, aquesta sí que és certa, un any i mig per acomiadaments. Mm-hmm. Això sí que és cert. I aquesta és l'usual. Llavors, quina és la solució? Doncs, home, aviam, ja sabem que és molt difícil crear unitats judicials perquè suposa una infraestructura, una organització que no es pot fer d'un dia per l'altre, tot i que hem vist que en matèria penal s'han donat solucions ràpides i no hi ha hagut cap terrabastall. Però bueno, anem a suposar que hi ha problemàtica, però una cosa molt fàcil és posar reforços, posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants. Uh-huh. I no hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha. Bueno, és una realitat. Jo suposo que és paral·lela a la càrrega judicial, a la càrrega, perdó, de treball, i a la càrrega de treball, doncs, un jutge que es vulgui, una jutgessa que es vulgui plantejar una vida més o menys amb una sèrie de no inconvenients, no s'ho planteja venir a un jutjat social de Barcelona.
0: Clar, perquè de jutges n'hi ha, no? Vull dir, de gent que es forma per ser jutge, vull dir, les facultats de dret en van plenes, no?
2: Sí, però no, però o sigui, la jurisdicció social és una jurisdicció especialitzada. No és una jurisdicció a la qual hi vagi els jutges que acaben de sortir de l'escola judicial. A part de que les últimes promocions han sigut escasses, ara se'n fa una, però aquest procés que s'inicia ara no acabarà tots els exàmens d'accés i tot, això no acabarà abans d'un any i pico, a finals de l'any que ve. O sigui, no és una solució real, o sigui, ara, en aquests moments. I no hi ha jutges per crear noves places. Pot haver-hi jutges perquè vinguin aquí a temps parcial a fer el que se'n diuen comissions de serveis sense rellevació de funcions? És possible, però això el Consejo no és receptiu, això. Llavors, ja ho hem demanat nosaltres, des de la Junta dels Jutjats Socials d'aquí a Barcelona, l'hem demanat i ens han dit que no. Bueno, van dir que sí, però volien amb unes condicions que no donava solució al problema, perquè el problema que volien solucionar el Consejo és un retard amb alguns jutjats, i nosaltres volíem una solució que afectés a tot a la jurisdicció, a tots els casos, que llavors no ens vam posar d'acord i no ens van reconèixer el que havíem demanat nosaltres.
1: Una de les propostes que fa UGT és la creació de fins a 13 nous jutjats socials a Barcelona, però no sé si és molt complicat obrir un jutjat.
2: Aviam, ara en aquests moments, aquestes dades venen per la càrrega de treball que el Consejo General del Poder Judicial estableix per una unitat judicial social de la jurisdicció social, que són 900 casos a l'any. Una entrada de 900 casos a l'any justifica una plaça. Doncs en aquests moments hi ha el número d'entrada de casos que donaria lloc a que hi hagi 13 unitats més. Quan parlem de 13 unitats més ja no estem parlant, com abans, de jutjats socials. Ara estem parlant de tribunal d'instància, que ha canviat l'estructura, ha canviat el funcionament, i per tant ja no estem parlant de creació d'un jutjat amb 7 o 8 funcionaris, un lletrat de l'administració de justícia i tal. No, i això ja oblidem-nos que això no existeix. Ara són places judicials que són jutges o jutgesses, magistrats, magistrades, que venen, fan judicis i tenen tota una estructura administrativa que si es nomenen 13 jutges o jutgesses més per a Barcelona, l'augment de l'oficina no és proporcional a l'augment de 13, sinó hauria de ser, doncs, no sé, estic especulant, pues 10 funcionaris més, per exemple. No és el mateix que crear 13 jutjats.
1: Clar. Doncs veurem com se soluciona tota aquesta situació, aquest col·lapse. Xavier González de Rivera, magistrat delegat de la secció social del Tribunal d'Instància de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
2: Molt bé, d'acord, gràcies a vostès. Vinga, adéu-siau.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals, Conforama.
3: Això és la ciutat.
1: Con la llegada del verano comienzan los grandes desplazamientos por carretera y muchos conductores ya están preparando su vehículo para estas vacaciones. Antes de empezar cualquier viaje conviene recordar que el neumático es el único punto de contacto entre el coche y la carretera y por tanto uno de los elementos más importantes para nuestra seguridad. Para hablar de cómo cuidarlos correctamente y de qué ocurre con ellos cuando llega al final de su vida útil, nos acompaña Óscar Tomás Pérez, delegado territorial sur de Signus, la entidad entidad encargada de gestionar estos neumáticos para que sus materiales puedan aprovecharse de nuevo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Con la operación salida de verano a la vuelta de la esquina, ¿por qué es tan importante revisar los neumáticos antes de emprender un viaje largo?
5: Bueno, pues como bien has dicho, el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera es el neumático. Por tanto, es uno de los elementos de seguridad más importantes. Su revisión es muy necesaria para asegurar el buen comportamiento del vehículo ante posible aumento de las cargas, ya sabes, las maletas que cogemos todos ahora, uh-huh, así como las temperaturas. Recomendamos además que periódicamente esta revisión sea realizada por un taller especializado.
1: Claro. Oye, si tuvieras que dar tres recomendaciones básicas a los conductores para cuidar sus neumáticos durante estas vacaciones, ¿cuáles serían?
5: Bueno, seguro que todos tenemos en la cabeza la primera, que es de la revisión de la presión del neumático. Uh-huh. Ojo, esta revisión se tiene que hacer siempre en frío. También una revisión visual del estado general del neumático, ¿vale? Que no presente ninguna malformación, grietas, la profundidad del dibujo, que el propio neumático lleva un testigo para revisarlo. Y por último, pues, a ver, una conducción suave, evitando acelerones, frenazos, pues siempre ayudan a aumentar la durabilidad, uh-huh, del neumático.
1: Claro. ¿Sí? En Signus, además, soléis recordar que el mejor residuo es el que no se genera. ¿Qué relación existe entre el mantenimiento de los neumáticos y la prevención de residuos?
5: Pues en el momento en que se cuidan adecuadamente los neumáticos, pues estamos alargando su vida útil y, por tanto, retrasando la generación del residuo. Un buen mantenimiento hace que el residuo pues se genere más tarde, claro. Además, desde los productores de neumáticos pues se realizan planes de prevención que implica pues incluso mejoras en la propia fabricación de los neumáticos con el objetivo de alargar su propia vida útil.
1: El neumático evidentemente no es infinito y cuando llega al final de su vida útil y lo dejamos en el taller para sustituirlo, ¿qué es lo que pasa con él?
5: Vale, pues cuando nosotros dejamos el neumático en el taller, bueno, el taller es el depositario, entonces es un gestor autorizado el que recoge esos neumáticos, se los lleva a una planta de clasificación donde se separan los que son susceptibles de un segundo uso o de un recauchutado, de los que no. Los que no tienen este segundo uso, pues se trituran y se utilizan ya sea para el uso en otras aplicaciones como rellenos de campos de fútbol de césped artificial, losetas para parques infantiles, fabricación de piezas para diferentes industrias, etcétera, o también como combustible en plantas cementeras o incluso para la generación de energía eléctrica. También quiero destacar que el acero que se extrae de los neumáticos pues se reutiliza en acerías. O sea, que ya ves que se utiliza todo.
1: Claro, es interesante esto que estás explicando porque muchas personas pues desconocemos que los materiales de esos neumáticos pueden seguir siendo útiles. Recuérdanos qué nuevas aplicaciones tienen hoy en día y en qué está trabajando Signus para seguir ampliando las posibilidades de valorización en el futuro.
5: Bueno, pues seguimos trabajando en consolidar las actuales aplicaciones, como son las bases elásticas para relleno de campos de fútbol o los setas para parques infantiles. Además, la incorporación del neumático en la fabricación de nuevas carreteras pues mejora la durabilidad de las mismas, así como reduce sustancialmente el ruido de rodadura. Se está investigando también el uso del neumático usado para la fabricación de los nuevos neumáticos, pero bueno, por el momento está todavía en estudio porque no es posible. Y también pues se está trabajando mucho en el reciclaje químico mediante la pirólisis del neumático. Uh-huh. ¿Esto en qué consiste? Pues con una acción controlada de presión y temperatura en unas instalaciones especiales, pues se transforma el neumático en un gas que se utiliza se reutiliza en la misma instalación, un aceite pirolítico que se puede utilizar como combustible. Y un negro de carbono también tiene pues muchos usos a nivel industrial. Pues a todo esto, además, pues que si las suelas de zapatillas, las flip-flops estas que utilizamos todos ahora en verano, pues se pueden utilizar, como barreras de contención en el mar, pues rellenos de taludes, en carretera, elementos de en las ciudades como los volardos, y pues vamos, que los usos son múltiples, la verdad.
1: Pues sí, qué interesante todo esto que nos has explicado, Óscar. Ahora que empiezan las vacaciones de verano, conviene recordar que unos neumáticos en buen estado no solo mejoran nuestra seguridad en carretera, también ayudan a prolongar su vida útil y facilitan, pues, que cuando llegue el momento de sustituirlos, sus materiales, como nos ha explicado Óscar, puedan recuperarse y transformarse en múltiples recursos. Óscar Tomás Pérez, delegado territorial sur de Signus, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en la ciudad.
5: Muchas gracias.
3: A Onda Cero, la ciudad.

0: Víctor Lozano, què tal? M'agrada aquesta
1: bon
0: musiqueta, cada com m'agrada.
1: Sí? Sí? Aquest guaca-guaca de Hacendado, t'agrada?
0: No l'he escoltat, sencer, però bueno, el trosset que ens posa el Jota m'agrada. Bueno.
1: Ah, aquesta és la cançó oficial del Mundial.
0: Sí, ho sé, per això vale, la posa el Jota.
1: No, no és que la posi el Jota, perquè el Jota ja sigui un il·luminat i hagi descobert aquesta
0: cançó. Doncs sí que ho és, sí que ho és.
1: Pues si ho és, no és per això. Si ho és, no és per això.
0: No et fiquis en ell, eh?
1: Ara, les coses bé. Escolta, tres més al sac.
0: Tres seleccions més.
1: Tres més,
0: ja
1: vinga.
0: Ja es va omplint la bossa, això.
1: Va,
0: va ràpid,
1: comencem
0: això.
1: Per l'última que ho ha aconseguit, que s'ha classificat per vuitens de final. México lindo y querido.
0: Ah, molt bé. México lindo y querido.
1: Querido, sí, no? Sí. Bonito, querido. Querido. Pues sí, bé, Mèxic, que està a un nivell molt alt, està jugant molt bé a futbol, tot i que jo no he vist el partit, perquè a les 3 de la matinada, però m'ho ha dit el Llucià, que porta un endarreriment de son descomunal. Crec que
0: no s'està perdent ni un, no?
1: Sí, dorm unes dues hores i mitja al dia. I sí que el va veure, i jo confio en el seu criteri, més que res, perquè no tinc ningú
0: permetre.
1: Més que m'ho pugui dir. I diu que ha jugat molt bé, i que Mèxic ha fet dos gols, que ha marcat un tal Quiñones i un tal Jiménez. Ja al minut 30 ja anava guanyant Mèxic 2-0 a Ecuador, i s'ha classificat, doncs, diríem que còmodament, en un partit que s'ha disputat en un encamp que a mi em té enamorat, que és l'Estadi Azteca de Mèxic, amb molta mística i molta història. Mèxic, als vuitens de final, recordem que és un dels anfitrions, Javier Aguirre és el seleccionador i és el que ha portat l'equip fins als vuitens de final. A més, Aguirre acaba de ser novament avi.
0: És el que et vaig dir ahir, que m'agrada el missatge que li va donar el seu jugador.
1: Bueno, doncs acaba de ser novament avi, però s'ha classificat. Sí. És anfitrió, s'ha classificat, ha estat a vi, però li falta una cosa.
0: Què li falta?
1: Per ser del tot feliç, només
0: Ostres.
1: Una cosa.
2: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
0: Ai, em declaro fan d'aquest home.
1: Molt bona persona.
0: Té un bon rotllo?
1: Sí. Me'n recordo que va... Jo parlava molt amb ell perquè m'agradava molt la seva cultura futbolística,
0: sí.
1: I ell entrenava a l'Osasuna a vegades, és un equip al que jo tinc certes simpaties, i em va enviar una samarreta de l'Osasuna.
0: Ah, mira.
1: Amb el seu nom i dedicada. Sí, que, és un tio, és molt bon tio,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: un grandíssim entrenador. Doncs bé, el seu homòleg a la banqueta equatoriana, Sebastián Becacheche, que té nom de detergent per netejar les tuberies, no? Utilitza el Becacheche con dióxido. Sebastián Becacheche és el seleccionador.
0: Però és maco aquest cognom.
1: No dic que no ho sigui, jo dic que té nom de detergente. D'aquells que venen, le cambio el Lucil por el Becacheche, no, jo con él. Pues Becacheche ha dimitit. Ha dimitit Becacheche.
0: Per perdre partit?
1: Sí, perquè han perdut, han eliminat, i el tio sembla que no ho ha portat bé, que no ha acabat de pair. Jo crec que Ecuador, classificat per 700 de final, pues escolta, pues jo crec que no és tan mal resultat, però bé, jo potser és que té una oferta.
0: Ah, però ha passat a 600.
1: Ha passat a 700 i l'ha eliminat Mèxic. No m'escuches, No, tu no m'escoltes, ho he dit.
0: Em perdo, tu.
1: Vamos a estar por el comentarista. Pues sí, ha dimitit.
0: No estem a la fase de grups encara.
1: Ara estem a 700. I els que estan guanyant ara es classifiquen per
0: vuitens
1: de final.
0: Però és només un partit.
1: A partit únic, ja és eliminatòria a partit únic. Mèxic ha guanyat a Ecuador. Però esto no lo vaig dir jo. Esto ya lo decía Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrio. Ya te lo enseñaba. Gana este, se clasifica este. Pues això. Pues que ha dimitit Becacheche, tu, el del detergente. Però no només ell. Ronald Koeman també ha plegat. Ha dimitit com a seleccionador Orange dels Països Baixos.
0: Home, clar, tanta crítica, pobret.
1: Els 700 de final contra Marroc. Vinga, va, segona classificació d'aquesta matinada, la de França. Ha guanyat en comitat França ara mateix, i tot va com ha d'anar, guanyarà el Mundial, perquè és la que va més sobrada. Aquest partit que el vaig veure, 3-0 contra Suècia, Nova Jersey, dos gols d'Mbappé, que ja en suma 6 al torneig, empata Messi com a màxim golejador, també Barcolà va marcar, partidàs d'Olise, impressionant el jugador del Bayern de Munic, i Mbappé, que ja ha fet 18 gols als Mundials, es posa a només un de Messi com a golejador històric del torneig mundialista. Ell, però, el que vol és fer història en França, no l'esteu amb històries.
3: Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un mundial para un país. Yo lo he dicho siempre que mi objetivo es de marcar la historia de mi país, yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad, yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos. orgulloso de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
1: Mbappé, que té veu de personatge de la pel·lícula Toy Story. Abans de tot això, un gol de Haaland a 5 minuts pel final dona la victòria a Noruega, que s'ha imposat a Costa d'Ivori 2-1 a Arlington. No s'havia avançat als nòrdics, el 39, Diallo havia empatat pels africans al 74. Tenim 3, a veure, fica-t'ho al cap ja d'una vegada. 3 equips, 3 emparellaments definits de vuitens de final. Atenció, Canadà-Marroc, bon partit. Paraguai-França, França molt superior. I el partidàs Brasil-Noruega.
0: Vinga, i 3 partits més per setzents de final per passar vuitens.
1: Sí, avui, bé, entre avui i demà. A les 6, Anglaterra, que està plena d'anglesos, jugarà contra República, i anava a dir democràtica, però bueno, República del Congo a Atlanta. Atenció a l'opinió, què et sembla l'opinió de Jude Bellingham sobre el partit?
4: La gente siempre me pregunta qué es lo que te gustaría hacer fuera del fútbol. Y la verdad es que nunca le he dado muchas vueltas. Pero cuando sí lo he pensado, siempre llego a la misma conclusión. Me encantaría salir en una película. Me encantaría ser James Bond. He visto todas las películas, las de Sean Connery, las de Roger Moore. Las he visto todas. Me encanta James Bond. Me encantaría estar, ya sabes, en una película de James Bond.
0: Pues muy bien.
1: De pinta, ¿no? Podría ser...
0: Home, ¿tú creus?
1: James Bond, sí. Home,
0: però el dolent, el dolent, ¿no?
1: No, el, no? Coño, el 007, sí, guapetes, sí, i el tio allà sí, té, una, sí, té, una planta, sí, té una planta...
0: Mira, mira,
1: espectacular.
0: Posem una ambientació. Vinga, què, Pochettino, que no m'ha explicat res.
1: Pochettino avui dirigirà als Estats Units, juga a les 2 de la matinada contra Bòsnia-Herzegovina, Santa Clara, San Francisco. Abans, però, hi ha un altre partit, a les 10, Bèlgica, que s'enfrontarà a Senegal, a Seattle. Un partit una mica sòcio, però bueno, el veurem, perquè és a les 10 i és horari que es pot veure.
0: Vinga, i sortejat el calendari de la Lliga 2026-2027.
1: Sí, quina mandra, quina mandra. Estem amb el Mundial, ja comença a parlar del Barça, de l'Espanyol,
0: sí,
1: del Madrid,
0: la Lliga, tot això. Ja.
1: El Barça començarà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, i que acabarà al camp del Getafe. L'Espanyol, primer partit a casa contra el Llevant, acaba contra l'Alavés a Cornellà al Prat, també, els dos partits a casa. El clàssic de la primera volta, 25 d'octubre al Camp Nou, el de la segona, 9 de maig al Bernabéu, i pel que fa als derbis, el primer a Cornellà el 3 de gener, exactament igual que la temporada passada, te'n recordes? Espanyol-Barça a Cornellà el 3 de gener, que va perdre 0-2,
0: sí, sí, l'Espanyol
1: des d'aleshores va perdre, va començar a perdre tots els partits, doncs igual, i el segon el 18 d'abril al Camp Nou. Pels que fa als catalans de segona, el Girona debutarà contra el Leganés a Montilivi, el Sabadell ho farà davant l'Sporting al Molinón. A la Lliga F, els tres equips de casa nostra començaran a fora, Tenerife-Barça, Eibar-Espanyol i Atlètic Llevant-Badalona, encara amb clau culer. El Barça ha anunciat la renovació d'Andreas Christensen 2 temporades més fins al juny del 2028. Ara mateix es fa l'acte de presa de possessió del càrrec de president del Barça de Joan Laporta, 5 mesos després d'haver guanyat les seleccions. I en bàsquet, 5 jugadors del Barça que diuen adeu al club. No els renoven. Saturanski, Willy Hernán Gómez, Miles Cales i Mil Norris, aquests acaben contracte, i Juan i Marcos, que se'n va, li queda un any, però amb Luka Mbursa. I Paula Badosa, eliminada de Wimbledon. Va perdre contra Emma Navarro, la nord-americana.
0: Víctor Lozano, quina és la teva fruita preferida?
1: La síndria.
0: Ai, jo també.
1: Sóc un absolut... però és que...
0: però ha d'estar talladeta...
1: És que té certa addicció. La síndria, sí, sí, genera addicció. Jo i la meva filla gran, que també és molt, molt, molt addicta a la síndria, ens podem fotre mitja síndria sencera de la gran en d'una tacada.
0: Però com te la menges? Així, a rodanxes
1: no,
0: i...
1: No, a mi m'agrada tallar, però una rodanxa però molt gruixuda, però que sí, quedi molt gruixuda. Aleshores, passo ganivet de dalt a baix, de dreta a esquerra,
0: sí,
1: i aleshores faig clic, clic, clic, clic, clic, clic, els trossets, i els queden amb aquells...
0: L'has provat a la planxa?
1: Què fa, diu? Però quina guarrada és aquesta?
0: En formatget, prova-la.
1: Una marrada, fota-hi una cindy a la paella, per favor.
0: Prova-ho, fes-ne cas.
1: Va, ho provaré, perquè ho dius tu, però si no, no ho provaria, perquè jo...
0: No, jo no ho he provat mai, però té bona pinta.
1: Me quieres envenenar.
0: Clar, que provis tu, a veure si està bo.
1: Em vols enverinar, no? Ara està de moda, enverinar.
0: Víctor Lozano, fins demà.
1: Apa, fins demà.
0: Nosaltres...
5: Un whisky a dormir.
0: Vinga, nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins demà.

0: Doncs nou programa, nova ciutat, el que comencem avui aquest dimecres 1 de juliol de 2026 des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dimecres que ha començat avui aquest matí a 8:15 amb un accident d'un autobús que cobria la línia entre Lleida i la Granja d'Escarp. Un accident a la Rambla Ferran de Lleida després d'impactar el vehicle contra un edifici i contra la façana en concret del número 11 corresponent a la Diputació de Lleida. Un total de 44 persones han resultat ferides de diversa consideració en el xoc d'aquest autobús contra la façana de la Diputació, la Rambla Ferran de Lleida, segons informava des del lloc el cap territorial del Sistema d'Emergències Mèdiques, José Ramón Ropero. Del total hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys greu i 31 lleus. En un primer moment, el Sistema d'Emergències Mèdiques havia parlat de 46 ferits, però en una atenció posterior, però ha concretat que són 44, 2 ferits lleus menys. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització de les persones afectades. Tots els ferits, excepte 2, han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i també al CUAP, al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Prat de la Riba de Lleida. D'entre els ferits més greus traslladats, n'hi ha que han hagut de ser intervinguts a quiròfan, un també atès a l'UCI, segons ha indicat el cap territorial del Sistema d'Emergències Mèdiques, i entre els ferits atesos hi ha la conductora i l'instructor que l'acompanyava, que és un dels ferits també que ha patit més gravetat. S'ha instaurat àrees de suport psicològic tant a l'Hospital Arnau de Vilanova com també al CUAP de Prat de la Riba per tal d'atendre afectats i els seus familiars. Estem parlant d'un autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp, que havia sortit tot just feia uns minuts de l'estació d'autobusos de Lleida, quan ha xocat el seu pas pel número 11 de la Rambla Ferran. Tots els ferits són passatgers de l'interior del vehicle, cap vianant s'ha vist afectat. Segons les seves destinacions, 29 anaven a Soses, 11 a Aitona, 2 a Seròs i un a la Granja d'Escarp. Un avís de l'accident que s'ha rebut a 8:15 del matí després que l'autobús impactés lateralment contra l'edifici. El dispositiu d'emergències s'ha activat, s'han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques, dels Bombers, de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i també dels Serveis Territorials de Protecció Civil. Inclús també s'ha posat a disposició un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques per si calia traslladar alguna de les persones ferides fins a centres hospitalaris de Barcelona, que no ha fet falta. El cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, explicava que hi ha una investigació oberta i que és molt d'hora per saber què és el que ha pogut passar. Sí que ha afegit que hi ha imatges on es pot veure l'accident i ha afirmat que cal esperar la valoració dels Mossos i també de la policia local, amb tot a dir que aparentment la principal hipòtesi a hores d'ara seria una pèrdua de control per part de la conductora. Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat i abans del migdia ja s'han estat fent les tasques de retirada amb una grua que ha carregat el bus accidentat per endur-se'l del lloc de l'accident. Fins a aquest punt, des de primera hora del matí, el president de la Diputació, Joan Talar, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, la delegada del govern espanyol, també s'hi ha personat, igual que l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, qui ha explicat que el d'aquest dimecres és l'accident més greu que ha tingut lloc a Lleida. Ha explicat també que ha rebut trucades del president de la Generalitat, Salvador Illa, de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Els ha agraït el seu interès, així com la feina exemplar dels serveis d'emergència. Ha afirmat el Paen Cap que, tot i la gravetat de l'accident, les conseqüències podrien haver estat pitjors si hagués tingut lloc més tard, quan la Rambla Ferran encara està més transitada de persones. Per la seva banda, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat una ràpida recuperació als ferits a través d'un missatge a les xarxes socials. Ha expressat el seu suport també a les persones afectades, als seus familiars, i ha agraït la feina dels equips d'emergència que hi estan estan treballant. Una situació en la que doncs, caldrà investigar què és el que ha passat a hores d'ara. El que sí que ha confirmat l'alcalde Duran el mateix que la conductora de l'autobús accidentat a Lleida feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i que anava acompanyada d'un instructor. Ha confirmat aquest extrem l'alcalde i ha indicat que l'instructor, un conductor veterà, és precisament un dels ferits més greus en aquest accident, que de moment doncs, aquest balanç es tanca amb 44 persones ferides, 4 d'elles en estat crític i també doncs, 9 persones en estat menys greus i 31 persones ferides lleus. Aquesta és l'actualitat amb la que hem començat avui aquest dimecres a la ciutat de Lleida. A mesura que hi hagi doncs, més informació també l'anirem comentant i l'anirem ampliant. Un dimecres en què també ens n'anirem fins al Picat perquè estan a punt ja de celebrar una nova edició del Circ Picat. En coneixerem tots els detalls en uns instants amb el director artístic del Circ Picat, amb en Jordi Escuer, que ens explicarà la programació que han previst per aquests dies. I també ens acompanyarà en Joan Ramon González, amb qui donarem un cop d'ull a l'actualitat patrimonial que passa aquests dies també doncs, per la inauguració ja oficial del Palau de Vidre als Camps Elisis de Lleida. Així que avui ens n'anem fins als Camps Elisis per tornar a redescobrir aquest espai, aquest pulmó verd que tenim a la ciutat i que ara tindrà doncs, un equipament amb hotel d'entitats i també doncs, la seu de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, per tant, doncs, un nou punt d'atracció que tindrem per visitar els Camps Elisis. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més. Abans arriba la informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb Juan Carlos Piña. Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores, a punts del sud del Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació poc significativa. Les temperatures diurnes avui baixen, excepte el vessant sud del Pirineu, on es mantenen sense canvis. Màximes de 36 graus a Lleida i Balaguer, 35 a Tàrrega, 34 a la Seu d'Urgell, 24 a Vielha e Mijaran. L'EMET manté activat l'avís per calor al Pirineu lleidatà. Demà dijous tindrem temps estable i les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la província. S'aproven màximes de 36 graus a Lleida i Balaguer, 35 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 24 a Vielha e Mijaran. L'EMET activarà l'avís per calor a la depressió. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Una petita pausa i ens hi posem.
1: Onda Cero Lleida.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
4: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
1: Onda Cero Lleida.
0: Des d'aquest dijous i fins diumenge, el Picat torna a convertir-se en un gran escenari a l'aire lliure amb una nova edició del Circ Picat. El festival arriba a la 13a edició, consolidat com una de les cites de referència de les arts del circ i de carrer a les Terres de Lleida, amb una programació pensada per a tots els públics que combina el talent local amb les companyies internacionals, també amb estrenes i amb espectacles gratuïts. Volem conèixer tots els detalls de la programació que hi ha prevista per aquests propers 4 dies que tenim per endavant i per això ens acompanya avui el director artístic del Circ Picat, Jordi Escuer. Què tal, Jordi? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: 13a edició del Circ Picat. Quin podríem dir a grans trets que és el balanç que feu d'aquest camí d'aquesta dècada i 3 anys que tenim aquí sumades ja amb el Circ Picat?
5: Sí, déu-n'hi-do, 13 anys. Ja.
0: Fa vertigen, no? Una mica?
5: Sí. Són molts i la veritat que, bueno, aquests dies així fent reunions i balanç una mica, ho dèiem, no?, que ara tots els problemes ja es veuen com des d'un altre lloc, i els problemes, em refereixo als problemes, no, tots els imprevistos que surten i totes les coses que hem d'anar resolent, es veuen des d'un altre lloc i des d'una altra perspectiva, i bueno, ja normalment ja són coses que hem anat vivint els altres anys, i bueno, com en totes les àrees, en totes les feines, sí que et dona, bueno, et dona una altra mirada, no?, portar ja uns quants anys.
0: Clar, no?, la tranquil·litat també de saber que de totes les situacions se n'ha pogut sortir, no?, i de tenir una mica, sí, ja les bases fetes per anar donant resposta a tot el que pugui anar sorgint, no?
5: Sí, sí, sí, en tots els sentits, vull dir, també vas aprenent que coses que funcionen més, els espais, tot el que va funcionant i el que no funciona tant, doncs, pues, bueno, donar-li una volta.
0: Explica'ns una mica la programació d'aquest any, què és el que voleu transmetre en aquesta edició, que és el que hi trobarem.
5: Bueno, una mica, això sí que seguim aquesta línia, no?, la mateixa línia dels últims anys, amb, bueno, una programació, podríem dir, transversal, que per totes les edats, per tots els públics, amb diferents disciplines també, no? Això ens dona 4 dies, són 16 companyies, la qual cosa també et dona una mica que un ventall així més ampli, que hi hagi propostes per tots els públics, no? També el fet d'obrir-nos, sí que el festival bàsicament és de circ, però també hi ha altres propostes, com aquest any hi ha una de teatre de carrer, que és l'Osson de Lleida, de fet, també hi ha una de teatre sala, que és, bueno, és un espectacle petit format també, que el fem dins del teatre, uh-huh, i també, bueno, sortim una mica d'això del circ, però només em dedico amb dos companyies, totes les altres. Són espectacles de circ, però sí que diferents disciplines i adaptades a una mica tot el públic que tenim aquí.
0: Clar, busqueu també que el públic descobreixi una mica, doncs, totes les cares de les arts escèniques o del circ contemporani, oferint també, doncs, aquesta diversitat.
5: Sí, sense sortir del circ clàssic, no?, que al final és el que ens ha donat i ens funciona molt bé. També fem una aposta per propostes de llenguatges més contemporanis i buscar una mica això, no?, que dèiem, que tothom s'hi pugui sentir reflectit i també com franges horàries més marcades, no? La gent ja sap, doncs, que el divendres segurament podrà haver propostes una mica més, això, no?, el que dèiem, amb un llenguatge una mica més contemporani, amb llenguatges diferents, i pot ser el dissabte a la nit també. Aquest any hem volgut repetir amb Camelba de Campi qui pugui el dissabte a les 12 de la nit,
0: sí,
5: però perquè també és una proposta que funciona molt per a adults, també és molt divertida, i sí que el fet de ser les 12 de la nit ja et dona això, no?, aquest filtre, i que sigui una proposta més per a adults. Però, bueno, al final no n'hi ha cap d'espectacle que no puguin veure nens de 5-6 anys. Està clar que els nens de 3 anys, doncs, tenen el seu espai, eh? Tenen el seu espai, que del d'indrets, també algun altre que poden anar, però evidentment no és el mateix, no? Però sí que una família, les famílies poden vindre, poden passar el dia i gaudiran de tots els espectacles.
0: Aquesta és la clau també a l'hora de construir una programació que sigui diversa per a tots els públics, però també amb les propostes. Ens comentaves 16 companyies de Catalunya, però també del País Basc, de França, de la Xina, de Togo, de Romania. Com es construeix aquesta programació?
5: Pues bueno, això, tot l'any anar buscant, anar veient espectacles, anar parlant amb diferents promotors i diferents

0: del món del circ, i intentant pues, que companyies, de, com ara deies, no? del Chokairin de Xina o els Afuma de Togo, trobar-los que estan de gira per Europa, aprofitar que estan aquí i bueno, creant sinergies amb altres festivals de Catalunya i d'Espanya també, i poder fer gires, i aprofitar gires i estar aquí al Picat, i el dissabte, el diumenge estar a Barcelona, i venen d'un altre lloc, i bueno, venen intentant això, no? que les companyies que serien abastables, no podríem portar una companyia de tot, amb tot el que això, amb el que suposa, no? Però sí que si estan a Europa, pues, també és diferent. En el cas d'aquestes, després també hi ha les companyies franceses que són molt presents aquí, i de fet sempre ens diuen que els catalans tenim en el món del circ, no? que tenim aquesta mirada molt cap a les companyies franceses i s'intenta treballar una mica com fan ells, i moltes companyies franceses estan treballant aquí a Catalunya sobretot. Llavors això ho tenim molt més a prop i molt més assequible, i intentar estar una mica al dia de totes les companyies, sobretot europees, que fan gires per Europa durant l'estiu, i les companyies espanyoles que les tenim més a prop, les coneixem, n'hi ha que han vingut altres anys, n'hi ha que són noves, com el Circo Faure que deies dels Bascos, que venen, que tanquen el festival aquest any, i el Circo Faure és una companyia fa molts anys que funciona i han estat per tot el món, i aquest any hem tingut la sort de poder-los tenir. I després tampoc deixar de banda companyies lleidatanes, catalanes, evidentment, i companyies lleidatanes, sempre que podem i hi ha la possibilitat, sempre tenim companyies lleidatanes.
1: Bueno, fes tu teatre amb l'estrena d'Inuit, sí, per exemple, no?
0: Sí, tenim l'estrena d'Inuit, un viatge àrtic, que ja no queden entrades, de fet. I, bueno, sí, no sabem molt bé què serà, és l'estrena. Sí que sabem què serà, perquè els Festuc, sempre totes les propostes que fan són superinteressants, però aquesta és l'estrena i estem tots una mica
1: a l'expectativa, no?
0: Sí, hem pogut veure alguna cosa, sí que ens han mostrat alguna cosa, però sí que ens han dit que, clar, són molts passes que faran a Circ Picat, llavors esperem a veure'ns a l'estrena. Com tothom que ha comprat les entrades i que s'han exaurit i que tothom es podrà veure. També es podran veure Fira Tàrrega, també seran allà, llavors. Qui s'hagi quedat sense entrada segurament es podrà veure per qualsevol lloc.
1: La comentaves, aquestes sinergies que es creen, aquestes connexions, que al final això també és fruit d'aquesta trajectòria, no? Parlàvem d'aquests 13 anys ja, d'aquesta 13a edició, s'aprèn d'anys anteriors, i això imagino que també us ajuda a establir una mica doncs, aquestes coneixences amb altres festivals, amb altres propostes que us puguin ajudar doncs, a veure quan hi ha una companyia per Europa, intentar quadrar agendes que no sempre tampoc deu ser fàcil.
0: Sí, sempre coincidim, des de fa uns anys, coincidim el mateix cap de setmana amb el Festival al Carrer de Viladecans i Per Amor a l'Art Hospitalet, i també amb Cali Aldea de Bilbao, que ells sí que són el cap de setmana anterior, però dura com 4 o 5 dies, llavors aprofitem moltes vegades companyies que han estat aquí i els hi muntem una petita gira amb tots els dies en espectacles a tots els festivals. I bueno, això ens, primer que abarateix els costos de transport, de companyies, de tot, i després també que, bueno, que a nivell de... al final hem de mirar tot una mica, no?, i que les companyies no facin un viatge de 2.000 quilòmetres fins aquí, se'n tornin i en facin 2.000 més, sinó que pensar una mica també en la petjada que li deixem a... al planeta, i que aprofitar una mica això, no? Que, bueno, que tothom ens surt beneficiat.
1: Ens parlaves de la clausura, parlàvem també de l'estrena de Festuc Teatre i de la inauguració. Què en podem dir d'aquest espectacle inaugural?
0: Pues la inauguració és la companyia Unoia Col·lectiva, que es va estrenar l'any passat a Fira Tàrrega amb un èxit aclaparador. I, de fet, després de Fira Tàrrega els hi ha sortit moltíssima feina, estan girant per tot el món. És un espectacle, tot i que són 8 artistes, és un espectacle relativament fàcil de girar pel fet que són ells, és acrobàcia i equilibri, són ells, és un espectacle molt físic, però sí, sí, estan tenint molta feina. Tot i que és una companyia que s'ha creat nova, agafant gent de diferents companyies catalanes que estaven treballant molt i tenien una trajectòria important, han creat això i segurament la seva idea és girar-ho durant 2-3 anys i fer el màxim possible d'actuacions. I, bueno, també hem fet això, no? Amb els altres festivals hem dit, ostres, això ja fa temps que ho vam veure i ens va agradar molt, i nosaltres ho tenim per espectacle inaugural. És un espectacle molt bo, és una companyia catalana i val molt la pena.
1: També parlàvem doncs, d'aquests 4 dies d'espectacles, però fins i tot anant una miqueteta més enllà, amb activitats a les residències, a la biblioteca, guanyant una mica més aquesta dimensió comunitària, i una de les característiques, no?, també que té el CirPicat és aquesta proximitat, no?, que qualsevol persona pugui apropar-se al circ, que sigui fàcil accedir-hi també, no només per aquesta proximitat, sinó també econòmicament, parlem d'espectacles també doncs, amb activitats gratuïtes, que això sempre doncs, ho posa molt més fàcil.
0: Sí, això sí que tots els espectacles siguin gratuïts, excepte aquest de sala. Sí que això, bueno, doncs, l'Ajuntament al final aposta per això, perquè siguin 4 dies que la gent estigui al Picat, que coneguin al Picat, que visitin al Picat, i bueno, que doncs, els bars, restaurants, els comerços, tot, no?, que bueno, tothom està volcat en el festival, la veritat. I és interessant, crec que és una fórmula que està molt bé i, bueno, a mi m'agrada molt, de fet, poder anar a un festival que sigui tot gratuït. Tot i entenent les dificultats i que econòmicament
1: és un repte, no?, imagino, també.
0: Sí, és una despesa gran i, bueno, ja ho sabem, o sigui, no hi ha cap festival que sigui tot gratuït. Però també és una de les coses que ens diferencia, no? I el que deies de la vessant aquesta més social, ja ho vam fer l'any passat, que vam tenir una companyia que estava durant el festival, els vam tindre a les residències geriàtriques del Picat, que n'hi ha 4. Uh-huh. I ens va funcionar molt bé, i aquest any ho hem fet també amb una companyia, però que ha estat el Dia Mundial del Circ, va estar aquí programada a l'abril, i bueno, li vam proposar si volia fer les 4 residències, i ens va dir que sí, i bueno, ens està molt bé, perquè durant l'any anem fent coses també amb les residències i amb altres col·lectius, i la veritat que, bueno, vam pensar, tota aquesta gent, hi ha moltíssima gent vivint a residències, no? No es poden desplaçar, molts d'ells no poden venir fins al festival, vam dir, doncs, bueno, portem una de les propostes, la portem a la residència i va funcionar molt bé.
1: Doncs el CirPicat, aquesta 13a edició que tenim ja per endavant amb aquestes propostes, amb aquesta programació que hem estat comentant, Jordi Escuer, director artístic, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins aviat.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Onda Cero Lleida. La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973-2677-00 i a solglas.es. Onda Cero Lleida.
1: Vinga, anem avançant avui amb el programa que tenim previst, seguint també doncs, el fil de l'actualitat, com hem anat comentant al llarg del programa. Parlem ara, saludem en Joan Ramon González, president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella de Lleida. Què tal, Joan Ramon? Com estem?
3: Pues bé, però colpit com tota la ciutadania de Lleida, perquè evidentment ha estat una notícia aquest matí que ens ha deixat a tots amb el cor encongit, i veure aquelles imatges impactants d'un autobús destrossat al mig de la Rambla, tocant el Morera davant de la Diputació, una cosa que, bueno, mai pensàvem que es podria veure. Quasi sembla més que sigui un acte bèl·lic o d'un accident natural que no pas un xoc casual d'accident de tràfic, però bé, suposo que a poc a poc sabrem més com ha anat el tema. Però, evidentment, lamentar l'accident, lamentar els ferits i desitjar als que estan més greus doncs, que recuperin aquestes ferides i que al final sigui tot un malson. Però veritablement, sí, sí, és un dia colpidor i que marcarà la història de Lleida per això, perquè veritablement és una cosa d'aquestes que no te les esperaries mai que pogués passar, no? Però en fi, la història sí, sí. I la realitat se presenta a la pura realitat.
1: Sí, sí, mirem ben pendents doncs, d'esbrinar també tot el que ens vagin comunicant i ens vagin explicant sobre aquest accident i intentar doncs, trobar-li una explicació que malgrat tot, doncs, evidentment, mai serà prou i mai serà suficient, sobretot pels ferits i, com deies, no?, aquesta ràpida recuperació a tots ells. Això ha passat a la Rambla Ferran i

0: I nosaltres doncs, avui ens traslladem en un punt també, en certa manera, proper a la Rambla.
1: Sí, sí, no, no, per descomptat, sí, perquè abans, fora micro, comentàvem potser l'accident que va colpir a la ciutat de Lleida,

0: més entendible que pugui passar un accident en un passanivell, en un descampat. Per aquest aquí a la Rambla doncs és estranyat. Però bé, el que has dit, Núria, ja veurem com evoluciona. I bé, doncs, si t'assembla, doncs fem una mica la secció parlant d'una part positiva, perquè sempre estem reivindicant el patrimoni, recordar el patrimoni i la part negativa que tenim d'aquest patrimoni nostrat, i tot i que els barris estan posant les piles, i veritablement jo crec que ara la Federació d'Associació de Veïns també estarà força contenta perquè tindrà una seu magnífica en un patrimoni potser no prou valorat per la ciutadania, però que finalment s'ha apostat per recuperar-ho, que és el Palau de Vidre dels Camps Elisis. S'ha inaugurat aquest cap de setmana passat. Avui, precisament, hi ha la visita per les entitats perquè el puguin conèixer. I bé, la gent que s'hi podia tensar de moment per fora, doncs, veritablement s'ha de reconèixer que fa patxoca. És a dir, els vidres tan netets, tan polits, amb aquella estructura de ciment que recorda com una mena de papallona, com una cosa estranya, com una X gran. Bé, s'ha de reconèixer que té un aire inclús futurista, d'aquestos quasi de pel·lícula de ciència-ficció, i està xulo. Evidentment, el repte és pensar que el vidre, ja sabem, que s'embruta ràpid i, per tant, el manteniment serà la clau, perquè, si no, passarà com estava abans, que era un palau de vidre brut i llavors no se veia ni gaudia com ara està, i que caldria apostar per aquest manteniment que suposo que des de l'Ajuntament el tindran contemplat, perquè, per desgràcia, jo penso que és una de les assignatures pendents que tenim sempre, de fer obres d'inauguració, que està molt bé, però no es compta mai el manteniment. I el manteniment és fonamental perquè aquella obra que s'ha inaugurat tingui tot l'èxit en el futur i no quedi oblidada i denigrada. No? Doncs bé, dit això, anem a parlar una mica d'aquest Palau de Vidre i també al mateix temps dels Camps Elisis, perquè aquest edifici és curiós perquè va néixer d'una manera accidental, quasi bé podríem dir, perquè recordem que els Camps Elisis, després de la guerra, van tenir l'aposta perquè si fes una fira agrícola. Havia hagut un parell de precedents a l'any 1921-1928 de fires agrícoles, però el 46 l'alcalde del moment, Víctor Ellín, va apostar per fer una fira agropecuària dedicada a recuperar el mercat i fira de Sant Miquel, que Jaume I ja havia donat a la ciutat de Lleida al segle XIII. A partir del 46, la Fira de Sant Miquel ja s'instaura com a fixa, pràcticament, sobretot a partir dels anys 50, i es converteix en un clàssic i un referent de les fires agrícoles del territori. I bé, fins l'any passat que es va produir aquest fenomen estrany, que aquest any sembla que es tornarà a reproduir-se, de separar Sant Miquel de la fira, la més lúdica, de la part més professional.
1: Sí.
0: Això és un altre tema. El cas és que quan se decideix ubicar aquesta fira, sempre s'aposta per fer-la als Camps Elisis. Evidentment, la part dels Camps Elisis, que actualment ja no s'utilitza com a tal, perquè actualment se va tot als pavellons nous, aquells que hi ha més ja cap a la via, més cap a l'altre costat dels camps, el pavelló 2, el pavelló 3, el pavelló 4, aquests que van sortint, però aquests 20-30 anys primers de la Fira de Sant Miquel era a lo que és passat la porta dels Camps Elisis, entraves en la gran passeig central, aquesta que té una ombra magnífica i que la gent que no coneix els Camps Elisis, pues és recomanable que ara a l'estiu puguin visitar-lo, perquè aquells plataners grossos, frondosos i amb aquella ombra que fan, doncs és un espai força agradable de la ciutat.
1: Un bon refugi climàtic per aquests dies també.
0: Correcte, Núria, és que és així de clar, eh? Per tant, és un bon joc per gaudir-lo. No? Llavors, la fira va fugir d'aquí per buscar uns espais més amplis per les noves produccions, però al principi estava ubicat aquí. Llavors, a l'any 65, precisament per buscar nous espais, es va apostar per fer aquesta mena de carpa provisional, que és el pavelló de vidre. I el va agafar el projecte un enginyer municipal, que es deia Josep Maria Cots Massana, i jo penso que com a enginyer va apostar per una cosa molt pragmàtica, no pas, potser si s'hagués encarregat a un arquitecte que mire més la part estètica, a vegades inclús imprimen massa l'estètica per la funcionalitat, segons quines obres arquitectòniques. Aquí va ser pràctic, el Josep Maria va apostar per fer aquelles estructures de formigó, fer dos pisos i que donessin espai per aprofitar el que havia estat

0: un dels llocs potser emblemàtics dels Camps Elisis, que era un estany, que darrerament també està potser una mica deixat i brut, però aquell estanyet que en els seus moments de glòria pues, es va construir a principis del segle XX i que després de la guerra s'havia recuperat durant pràcticament 20 anys, tenia, fins i tot es podia passejar amb barquetes per dintre de l'estany. Evidentment no era un gran estany, però era tot l'espai de, del Palau de Vidre. I podria recordar les barques que hi ha, per exemple, el Retiro de Madrid, sí, no? Aquestes sí. Que hi ha, o inclús al parc de la Ciutadella de Barcelona. Doncs aquí teníem aquest petit espai per fer una primera navegació, podríem dir, per la gent de Lleida. No? I en un racó d'aquest estany hi havia la caseta de les aus, sobretot d'ànecs i oques. I jo recordo que de petitet que anava i no feia gràcia perquè una caseta d'aquella semblava d'un dibuix de Walt Disney i per ell estaven els ànecs i més. I a més, havia, suposo que eren carpes més que truites, i els pescadors de Lleida, alguns, anaven a pescar allí, no? I tot, recordo de petit, tinc l'anècdota, pues, amb el pare, aquella balustrada que hi havia, aquella barana, me va posar a sobre de la barana per veure bé els ànecs i se'm va caure una sabateta a l'aigua.
1: Oh.
0: I llavors el pescador que hi havia al costat amb la canya la va retirar. Mira, és una imatge d'aquelles que s'han quedat gravades, jo tindria, em sembla, 5 anyets o així, una cosa d'aquestes, i és el record que tinc d'aquell estall, no? Bé, es va decidir llavors per guanyar aquest espai dintre de la Fira de Sant Miquel, suprimir l'estany i fer aquest edifici que des del punt de vista arquitectònic se defineix dintre de lo que és l'estil brutalista. I brutalista no és pel destí que esperem que no tingui de brut, sinó pel destí que actualment se pensa que és poc estètic, que és de bestial, una cosa d'aquestes de brutalitat arquitectònica i que està dintre de vegades d'alguna de les altres obres d'aquestes impactants. No? Per tant, era amb dues plantes guanyar un espai important, en el que jo també recordo pues, que allí se feien exposicions de fruites, sobretot en el primer pis, aquestes fruites que a vegades se feia com un mosaic amb les diferents colors. Era un espai atractiu de la Fira de Sant Miquel dels anys 60 i principis dels 70. La planta baixa sempre era una planta diàfana, en la qual se feien diferents activitats i que, de fet, l'actual recuperació que s'ha fet del Palau continua sent la sala polivalent, la part baixa, no? I que durant molt de temps aquesta sala de baix ha servit per moltes activitats, des de fer càrtings, des de fer grans trobades, fins i tot ha estat mesquita provisional per la comunitat musulmana, en fi, ha tingut aquest servei polivalent que d'alguna manera és aquesta la vocació que té ara. Llavors, un cop que s'ha fet aquest projecte que va funcionar durant l'any 65-66, es va veure que funcionava bé, llavors és quan se va decidir tancar-lo. Però en lloc de tancar-lo amb totxo, que també hauria pogut fer, es va decidir tancar-lo, suposo que aquella idea original de que era un espai amb molta llum que entrava, tancar-lo amb vidre. I per això va néixer el Palau de Vidre. El Palau potser és una mica rimbombant, però bueno, és el que tenim. Però de vidre sí que és veritat que va estar sempre tapat pel vidre i va donar doncs, la confortabilitat i va complir amb aquestes funcions durant aquests 61 anys que ha estat en funcionament. Ha tingut diferents reformes al llarg del temps, però fa precisament 3 anys, el 2023, és quan se va apostar per fer la reforma que actualment ha arribat a la llum. Era un projecte que s'hauria tingut d'haver acabat en un any, va tardar 3 anys en fer-se. Un projecte que no ha estat barat perquè ha costat 5.800.000 euros i que 3 milions han estat pagats per un fons europeu de Next Generation, però que bé, ha donat un espai per la ciutat que penso que d'alguna manera pot ser agradable perquè s'ha convertit, a part de la sala polivalent de baix, en la seu de la Regidoria de Participació Ciutadana, està també la seu de la Federació de l'Associació de Veïns, que fins ara la seu la tenia en un edifici també municipal petitet del segle XVIII, aquest és molt més curiós des del punt de vista històric, però molt poc visionat, que està a la plaça de Sant Llorenç i actualment no sabem quin destí podrà tenir, però que ja tenia moltes mancances. I veritablement aquesta zona, però que jo encara no l'he pogut visitar, com suposo que molta gent, però sembla que a la primera planta doncs, hi ha una sala d'actes espaiada, un mirador, no sé com funcionarà aquest mirador, suposo a través dels vides aquests, l'hotel d'entitats, és a dir, que les entitats que vulguin tenir un espai propi per poder pues, atendre les seves necessitats bàsiques el tindran. En fi, per tant, compleix la finalitat d'un espai que estava degradat, recuperar-ho, d'alguna manera donar aquestes funcionalitats a les diferents entitats de Lleida i d'alguna manera doncs benvingut sigui aquest edifici que inclús abans d'apostar per la recuperació

0: operació que s'ha fet, va haver veus que van demanar d'enderrocar-lo. I va estar en la ment de molts de poder-lo enderrocar i fins i tot tornar a recuperar aquell estanyol que havia hagut. Finalment se va apostar per el que s'ha fet ara i bé, penso que el resultat és final i l'estany pot ser plan romàntic, hauria estat xulo també de recuperar-ho, però és el que dèiem, també probablement tenim altres espais aquàtics a Lleida, la pròpia canalització, que d'alguna manera potser lo fa una mica innecessari. De fet, jo penso que també el que fa el Palau de Vidre és apostar un altre cop pels camps elisis. I crec que aquesta és la gran repte que planteja aquest espai recuperat. Els camps elisis, recordem que jo penso que també és un espai que la ciutadania de Lleida el tenim força oblidat.
1: Clar, perquè no hi havia cap punt d'atracció. I la fira se n'anirà, també.
0: Exacte, s'anirà. I a més, és que, de fet, ja s'ha anat, perquè s'ha anat a la part del darrere, com l'aplec i totes les activitats es fan a la part de l'ampliació d'aquests camps elisis, que ja no és l'estrictament part de camps elisis, que estan articulats per aquella gran avinguda central dels plataners que dèiem i aquella cruïlla que hi ha al mig, on hi ha els edificis més emblemàtics dels quals ara parlarem. Recordar que els camps elisis va ser una idea que va néixer d'un alcalde progressista de l'any 1860, l'alcalde Fuster, en una època en la que ell va apostar per tres temes que van ajudar a modernitzar la ciutat de Lleida. El primer va estar potser casual, perquè no li afectava a ell, però ho va saber aprofitar, que va ser el mateix any que allargava l'alcaldia, arribava el ferrocarril a la ciutat. Arribar el ferrocarril a la ciutat, doncs, per aquella època, al segle XIX, era una fita fonamental, perquè comunicava amb el mitjà més ràpid i més eficaç que hi havia, i, bueno, i ara amb l'AVE, amb totes les mancances que pot tenir, se demostra que continua sent un mitjà molt efectiu, que podia comunicar-se per l'època amb una relativa rapidesa d'unes 4-5 hores amb Barcelona, una mica menys a Saragossa i una mica més cap a Madrid. Per tant, això era un avantatge que tenia el ferrocarril. Amb el segon pont sobre el Segre, el pont del ferrocarril, el pont de ferro que es va poder fer, que va tardar una mica en fer-se, perquè per la primera arribada del ferrocarril va ser al maig de l'any 60, el pont es va col·locar durant l'estiu i a l'octubre es començava a fer la inauguració amb l'arribada, ni més ni menys, que la reina del moment, que era la reina Isabel II, i que a més va portar el seu fotògraf de capçalera, el Charles Clifford, i va fer les primeres fotografies de la ciutat de Lleida. Mostra una ciutat de Lleida, encara que si ve d'ambient medieval, amb l'església de Sant Joan, amb el pont de pedra, amb el castell a dalt de tot, oblidat de la ciutat perquè està convertit en quartell i fortificació. Aquestes imatges, si no hagués estat potser per aquest fet del ferrocarril, hauria tardat més Lleida en tenir imatge fotogràfica. Això va servir també perquè l'alcalde Fuster formalitzés més la Rambla de Ferran. La Rambla de Ferran era la primera sortida que es feia fora de les muralles de la ciutat, aprofitant l'areny de la desembocadura del Noguerola amb el Segre, i va fer allí un passeig, ell no, el va fer en època ja dels anys 20, el va fer en l'època del rei Ferran VII, i es va fer un passeig paral·lel a lo que, bueno, a lo que seria l'actual Rambla de Ferran. El que passa és que no portava enlloc, era un passeig fora muralles i prou. El fet de ficar l'estació al final d'aquest passeig pues, va formalitzar més la Rambla de Ferran. Aquesta Rambla de Ferran, que la que hem comentat avui, per desgràcia, està de dol en tots els sentits, doncs aquesta Rambla de Ferran va néixer tal com la coneixem ara, perquè al final de la Rambla estava l'estació del ferrocarril del 1860. I aquesta va ser una aposta per sortir ja de les muralles. Això va animar l'alcalde Fuster, aprofitant que la reina venia aquí, a demanar-li un fet que era més simbòlic que eficaç, però que també era important, el permís per enderrocar la fortificació medieval que encotillava la ciutat. Recordant que la muralla anava precisament paral·lela a la Rambla de Ferran, des de el que seria tocant a les cases, seguiria per la banda de la Banqueta, pujaria per l'Avinguda de Catalunya, per la Rambla d'Aragó, fins a Sant Martí. Per Sant Martí, recordem que la muralla enganxava per davant del Camp de Mar, perquè el Camp de Mar estaria fora de la muralla, a enganxar la fortificació de Sant Martí amb el Castell del Rei, amb el Tossal de la Seu Vella, i després la muralla tornava a baixar per la zona dels Pous de Gel cap a Madalena. I d'allí, per Ansel Claver, tornava a trobar-se a la zona de la Cruïlla amb la Rambla de Ferran. Aquesta muralla, que ja estava molt degradada, una muralla d'origen andalusí, modificada en època cristiana i que ja s'havia degradat moltíssim amb fortificacions més posteriors que s'havien fet, bé, era una manera de dir, si trenquem aquesta muralla, animarem a que la gent surti, la ciutat surti d'aquest límit que, torno a dir, era més simbòlic que una altra cosa. Potser ara, fins i tot patrimonialment, es podria escandalitzar perquè si s'hagués conservat aquella muralla, doncs tendria, no seria com un Lugo o com un Montblanc, potser, que són les muralles que tenim així més de referència, o com Àvila, però bé, potser hauria quedat, perquè els trams que es conserven demostra que també la muralla era interessant. Però bé, en molts llocs es va apostar pel que va fer Lleida, que és enderrocar, i així d'aquesta manera se permetia simbòlicament el creixement de la ciutat fora muralles. Aquest creixement el va dissenyar Fontseré amb una rambla de Catalunya, sobretot la rambla d'Aragó, el Prat de la Riba. Va quedar potser una mica en l'aire el que seria Balmes i la solució final de el que seria Cel Claver, però també d'alguna manera empalmava i potenciava la rambla de Ferran. Aquesta solució la reina Isabel la va acceptar i va tirar endavant i va ser llavors un gran pas per la modernitat. Però la tercera cosa que va fer l'alcalde Fuster és, posats a donar aquest aire obert de la ciutat, a l'altre costat del riu, pensem que llavors el Segre era un autèntic límit de la ciutat, a l'altre costat del pont no hi havia més que dos hostals, l'hostal del Roig i algun altre, dels que traginers que podien vindre a la ciutat doncs deixaven allí a vegades aparcat els seus carruatges a l'altre costat del riu per entrar a la ciutat. Ell va apostar per fer, sobretot en el que seria el camí principal, que és l'antiga carretera de Barcelona, que és la que ve des de la zona del cementiri, de lo que és l'avinguda de Tarradellas actualment, i anava a buscar el pont vell, el pont de Pedra Vell. Que el pont de Pedra Vell no estava situat exactament com està l'actual, sinó que si agafem des de Indivili Mandoni a la porta del pont, l'haurien de desviar uns graus cap al nord-est, és a dir, anar a buscar més l'entrada des de l'avinguda Tarradellas. Precisament a sota de l'actual pont es veu el que seria un dels pilars d'aquest pont vell i que permet veure per on aniria aquest antic pont que finalment durant la Guerra Civil es va destruir per fer els ponts que van vindre després i sobretot l'actual que ja és després de la guerra. Aquesta avinguda, l'antiga carretera de Barcelona, venia paral·lel al riu i a l'esquerra hi havia uns espais que va aprofitar per construir aquests camps elisis. És una zona d'esbarjo. Per primera vegada una ciutat com Lleida s'atrevia a tenir un espai lúdic per tothom. A nivell social era un missatge important. Dintre de la ciutat hi havia la plaça de Sant Joan, el castell evidentment no es podia pujar i poca cosa més. La horta sí que la tenien com sempre, però la horta era més a nivell pagès, per tant tenia uns jardins que sobretot en el tram primer amb aquelles grans avingudes i els parterres que hi havia als costats. Bueno, era a l'estil francès, una cosa així molt delimitada, era una manera d'animar la gent a gaudir d'uns jardins, de la natura, i a més, dintre del món del neoclassicisme, que és quan s'ha de fer aquest tema, va triar un nom, l'alcalde Fuster, inspirat potser també per París, pels Champs-Élysées, aquests que ara que està a punt de començar el tour, sabent que acaba sempre amb la cursa allí entre l'Arc de Triomf i la plaça de la Concòrdia, doncs va apostar per aquest nom, pot ser una mica ambivalent per Lleida, a vegades la gent de Barcelona s'hi fa gràcia que tinguem aquest nom per aquest parc d'aquí de Lleida, però era...
1: O que París tingui el nom del parc de... al revés.
0: Molt bona aquesta, Núria, també tens raó, a vegades hem de mirar des d'una altra perspectiva. De fet, per què es deien Camps Elisis? Doncs a l'hora de triar-lo, en la cultura grega, l'inframont, és a dir, la gent quan moria anaven a l'inframont, és a dir, al món subterrani. I en el món subterrani hi havia dos espais, l'Hades, que era el lloc més negatiu, on estaven les ànimes dels que no s'havien portat massa bé, el que equivaldria al nostre infern, però també en l'inframont estava el paradís, que eren els camps Elisis, els camps de Liceu. Era el lloc on els que eren justos, els que s'havien portat més bé, podien gaudir d'un lloc paradisíac, mai millor dit, de molta vegetació, aigua, etc. Per tant, aquest nom, dintre d'una època en què el classicisme estava de moda, doncs és el nom que va triar l'alcalde Fuster i que el projecte es va executar relativament ràpid, tot i que no va poder-lo veure perquè ell va morir a l'any 1863 i uns mesos després és quan s'inauguraven els camps pel seu successor, l'alcalde Sol. Llavors, aquesta aposta, simbòlicament, era, aprofitant el ferrocarril i l'endorcament de muralles, fer aquest parc lúdic que després, per estar a prop del riu, doncs, va patir moltes de les riuades que ha patit la ciutat de Lleida fins a la regularització que tenim actualment, sobretot amb Rial, però que, sobretot, a partir de finals del segle XIX i durant tot el primer terç del segle XX, es converteix en un lloc que la ciutadania de Lleida el valora molt. no li fa mandra de passar el riu i van

sana de la Diputació de Lleida a la Rambla Ferran, de la capital del Segrià. De moment, no ha transcendit les causes de l'accident, només sabem que la conductora feia poc que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que és un

0: prioritat és que aquestes més de 150.000 persones que l'han sol·licitada puguin trobar feina i arrelar a casa nostra. Escoltem Natàlia Valenzuela, la vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, en declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
1: La regularització no acaba amb aquesta obtenció de papers. Ara cal garantir que ningú els perdi al cap d'un any, no? Quan hagin de renovar, en quina circumstància ens trobarem.
0: En aquest sentit, també preocupa l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, la TIEC, ja que les oficines de la Policia Nacional estan col·lapsades.
2: En plan econòmic, males notícies per a les butxaques dels conductors. A partir d'avui haurem de pagar més per la benzina. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Sí, de fet, cada cop serà més cara, ja que durant l'estiu es posarà fi de forma progressiva a les ajudes del govern espanyol. Les estacions de servei calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix.
2: Al Parlament, Junts i PP pressionen Salvador Illa amb els casos de corrupció que envolten el PSOE.
0: Escoltem la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica del cap de l'executiu.
4: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
5: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
0: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové reclama a Salvador Illa avenços en el control dels aeroports i en finançament abans de les vacances si vol comptar amb els republicans en aquest context tan advers.
6: Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. Demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
0: El president Illa també ha reiterat que complirà amb els seus compromisos i ha instat Junts a estar a l'altura de les circumstàncies en la negociació del nou finançament.
2: Calen més jutjats socials per accelerar, per exemple, la resolució judicial d'acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets.
0: És la crida que ha fet el programa La Ciutat el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera.
7: Està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments que fa aproximadament uns 6-7 anys. I només se'n van crear 2 fa 6 anys.
0: El magistrat reconeix que és complicat crear nous jutjats i per això reclama almenys cobrir les vacants i aprovar reforços.
2: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça gairebé 5 mesos després d'haver guanyat les eleccions. Acompanyat del president de la Lliga, Javier Tebas, Laporta ha carregat contra Florentino Pérez i ha anunciat una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club. Mèxic s'ha imposat a Ecuador per 2-0. França ha guanyat a Suècia per 3-0 amb 2 gols d'Mbappé i un de Haaland a 5 minuts pel final. Ha donat la victòria a Noruega sobre aquest Costa d'Ivori per 2-1. Avui a les 6 més partits dels 16ers de final del Mundial, Anglaterra-Congo a les 10 i a les 10 Bèlgica-Senegal i a les 2 Estats Units-Bòsnia-Herzegovina.
2: I acabem aquest repàs a l'actualitat amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a punts del Pirineu Lleidatà i a l'interior de la meitat oriental creixeran núvols d'evolució sense descartar precipitacions poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen excepte al vessant sud del Pirineu i al litoral de Tarragona on es mantenen sense canvis o pugen. Avui màximes de 36 graus a Lleida i Tarragona, 34 a Girona i 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor al Pirineu Lleidatà i a tot el litoral de Tarragona. Demà dijous tindrem temps estable i les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. S'ha preveuen màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET activarà avisos per calor a Girona i a la depressió central de Lleida. És una informació de EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Ivan Gustems.
10: Hola, soy Mónica Carrillo.
11: Y yo soy Ana Pastor.
10: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
11: Pues por ejemplo, Alsina, La Torre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
10: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda.

0: Cero y en todas las plataformas de podcast.
1: Es un mensaje de A3Media.
2: Noticias migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Veiem en portada un total de 44 persones han resultat ferides aquest dimecres al matí, 5 d'intervinguts d'urgència i 5 ingressats a l'UCI en l'accident d'un autocar a Lleida que ha impactat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran. Tots els detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
4: Els fets s'han produït cap a un quart de vuit del matí quan un autocar amb 55 passatgers que acabava de sortir de l'estació d'autobusos en direcció a la Granja d'Escarp ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida per causes que s'investiguen. D'entre els ferits més greus traslladats a l'hospital, n'hi ha que han hagut de ser intervinguts a quiròfan i un altre atès a l'UCI. També està hospitalitzada la conductora de l'autobús que feia pocs dies que treballava a l'empresa i l'instructor que l'acompanyava, que és un dels ferits més greus, segons ha confirmat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
5: La informació que tenim ara respecte a la conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional, el que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
4: Tots els ferits són passatgers de l'autobús, la majoria dels quals treballadors de la campanya agrària que es dirigien a diversos municipis del Baix Segrià, Soses, Aitona, Serós i la Granja d'Escarp. Sobre les causes de l'accident s'ha obert una investigació i s'apunta a una pèrdua de control del vehicle. Joan Josep Bellostas és el cap de la Regió d'Emergències de Lleida dels Bombers de la Generalitat.
6: Entenc que hi ha una investigació, hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local.
4: El balanç final és de 4 persones en estat molt greu, 9 menys greus i 31 lleus. El sistema d'emergències mèdiques ha instaurat també àrees de suport psicològic tant a l'Hospital Arnau de Vilanova com al CUAP de Prat de la Riba de Lleida per atendre afectats i familiars. Abans del migdia, una grua havia carregat el bus accidentat per endur-se'l del lloc de l'accident.
3: Gràcies, Núria. Hem d'actualitzar aquesta informació perquè hem rebut fa poca estona un comunicat del Departament de Salut precisament sobre l'estat d'aquests ferits i les últimes notícies que tenim és que n'hi ha 5 de crítics, 5 han patit una intervenció quirúrgica urgent i pel que fa a la resta de ferits també hi ha alguns que han patit lesions importants com amputacions, fractures i també traumatismes cranials, abdominals i toràcics. El termini per optar a la regularització extraordinària de migrants, ja ho saben, va acabar ahir, però les entitats socials alerten que avui comença una nova fase del procés i que el camí serà llarg. L'objectiu ara és garantir que les persones que obtinguin els permisos de residència i feina no els perdin, Anna, d'aquí a un any.
7: Sí, una de les qüestions que més preocupa a les entitats és l'obtenció de la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE. Des de la taula del tercer sector social alerten que per obtenir-la es demana el padró i, en canvi, aquest no era un requisit per la regularització. Per tant, pot passar que persones que s'hagin acollit a la regularització extraordinària després no puguin aconseguir la targeta i quedin als llimps. Tot i això, des de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, vinculada a la UGT, creuen que el primer problema serà un altre. Alerten que la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i les venen quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'AMIC.
8: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
7: Un altre repte serà la inserció laboral. En aquest sentit, asseguren que ja s'han trobat amb empresaris que no es refien del permís de treball que atorga la regularització i que es neguen a donar d'alta als treballadors encara que la seva sol·licitud hagi estat admesa a tràmit. Per això demanen a l'administració que faci campanyes de sensibilització i informació. D'altra banda, la taula del tercer sector demana un reforç del SOC.
9: El que demanem és un reforç del servei, no?, d'ocupació de Catalunya, justament, no?, perquè pugui ampliar, no?, la seva mirada en aquest acompanyament a aquestes persones. Les entitats ens posem al costat.
7: Són paraules de la vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela, en una entrevista a La Brúixola.

0: La plana política ens porta al Parlament. Els socis de Salvador Illa exigeixen avenços en sobirania i més actuacions de trànsit a l'AP7 per reduir la sinistralitat i les cues quilomètriques. Demandes que posen sobre la taula Esquerra i Comuns per tal d'esgotar la legislatura amb tranquil·litat, diuen. Anem a la Cambra Catalana. Allà es troba el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Esquerra Republicana adverteix Salvador Illa que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties ha de complir els acords d'investidura per avançar en sobirania. En aquest sentit, el líder parlamentari Josep Maria Jové ha assenyalat les dues prioritats.
2: Dos exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
1: El president ha refermat el seu compromís amb els acords, però sense posar-hi data. Mentrestant, per la banda dels comuns, Jessica Albiach demana actuacions per evitar cues i reduir la sinistralitat a la AP7. Escoltem la líder de la formació i la resposta del cap de l'executiu.
3: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions.
4: Potser s'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i quan fem una nova infraestructura i una carretera tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema a l'AP7. Ara jo demano realisme, però jo estic disposat.
1: Un problema a l'AP7 es reconeix Illa que es tradueix en 10 morts en el que portem d'any.
0: L'oposició Marcos ataca Salvador Illa també per guardar silenci davant la sentència del cas Ábalos. Junts i Partit Popular li recriminen que s'amaguin al Comitè Federal del PSOE en comptes de comparèixer en el Parlament.
1: Sí, les dues formacions troben intolerable el silenci del president de la Generalitat davant el primer cas de corrupció del govern de Pedro Sánchez, especialment perquè la condemna és per la compra corrupta de mascaretes durant la seva etapa com a ministre de Sanitat. Escoltem Mònica Sales de Junts, Juan Fernández del PP i la rèplica de Salvador Illa.
5: Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
6: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señor Illa, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado T.S.
4: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
1: El cap de l'executiu català ha reiterat que no té por a res i que ha donat totes les explicacions que li han demanat arreu.
0: I en plana econòmica hem de lamentar un cop a la butxaca dels conductors a partir d'avui. Omplir el dipòsit de benzina és, des d'aquesta matinada, uns 10 cèntims més car per litre. Un dipòsit mitjà costarà uns 5 o 6 euros més. El motiu és que el govern espanyol ha utilitzat i ha retallat el paquet d'ajudes socials aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, Ricard.
7: Sí, per un costat, avui tornem a pagar el 21% d'IVA per la benzina, fins aquesta matinada reduït al 10%. I d'altra banda, avui comença la retirada gradual de l'ajuda de l'Estat per evitar un augment immediat dels preus a les portes de l'estiu i les vacances. La bonificació es redueix primer a 15 cèntims aquest juliol, baixarà a 10 a l'agost i a 5 al setembre, fins a extingir-se a la tardor. Alhora, el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, alerta que la situació a l'Orient Mitjà pot influir de nou en els preus.
8: Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus.
7: Però atenció, perquè la CNMC vigilarà de prop els preus dels sortidors per evitar abusos i assenyalarà les estacions amb preus fora del comú. A més, s'activa un escut d'emergència. Si les coses es torcen i el preu es dispara, s'aplicarà un descompte directe immediat de 20 cèntims.
0: I hem de seguir parlant de la fiscalitat perquè avui les empreses comencen a passar per la caixa de l'Estat amb l'inici de la campanya de presentació de l'impost de societats. I ho faran d'una forma més agradable que d'altres anys. La patronal de les petites i les mitjanes empreses ha arrencat un acord històric

0: aconseguint una reducció progressiva d'aquest tribut del 25 al 20% fins l'any 2029.
1: Segons les estimacions de Pimec, les pimes catalanes s'estalviaran prop de 270 milions d'euros aquest any gràcies a aquesta reforma fiscal, una xifra que superarà els 1.100 milions d'euros a finals de la dècada. I aquesta modificació fiscal, que afecta a totes les empreses d'Espanya, beneficiarà sobretot el teixit econòmic català, principalment perquè pagaran menys impostos les companyies que facturin menys de 10 milions d'euros, on es troben la majoria d'empreses del nostre territori. Això reduirà la bretxa entre les pimes i les grans empreses espanyoles, que a la pràctica gaudeixen de millors regles fiscals. Així ho detallava als micròfons d'Onda Cero la Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió de Fiscalitat de Pimec.
2: Llavors, al final, a la pràctica trobes que amb el règim d'exempcions i d'incentius, que en principi és igual per tothom, però a la pràctica què fa? Que molts d'aquests incentius només estiguin a l'abast de les grans empreses i en aquest sentit sí que les petites queden discriminades.
1: Segons Pimec, aquest estalvi permetrà a les empreses reinvertir i fomentar més ocupació de qualitat. A curt termini segur que es convertiran en més beneficis pels petits i mitjans empresaris catalans.
0: I el turisme bat rècords també fora de temporada. Catalunya continua registrant màxims històrics més enllà dels mesos d'estiu. Després dels bons resultats dels hotels i de l'aeroport del Prat, ara són els allotjaments extrahotelers els que confirmen la tendència. Càmpings, apartaments turístics, cases rurals i albergs han fregat els 2 milions de viatgers entre gener i maig. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
1: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és un 19% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades reforcen, doncs, una tendència que el sector fa temps que destaca. El turisme no s'està concentrant només a l'estiu, sinó que s'està repartint cada cop més al llarg de l'any. Els apartaments turístics i els càmpings són els que més impulsen aquest creixement, mentre que els albergs perden visitants. El mes de maig també confirma aquesta dinàmica. Amb més de 737 mil viatgers allotjats en establiments extrahotelers, es converteix en el millor maig de tota la sèrie històrica, amb un augment superior al 20% respecte a l'any passat.
0: Passant 3 minuts a 3 quarts de 3 de la tarda, fa entre 6 i 7 anys que no es creen nous jutjats socials a Catalunya i aquesta és una de les raons principals per les quals la justícia laboral està col·lapsada a Catalunya. Els magistrats lamenten que reconeguin drets laborals, però que això no es tradueixi en més recursos per atendre l'augment de casos. Montse Valls, bona tarda.
3: Bona tarda. Segons ha explicat en una entrevista a La Ciutat, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera, part de la solució passaria per crear més jutjats socials, tal com s'ha fet amb les unitats penals per lluitar contra la multireincidència. Però reconeix que aquest procediment és lent i complex i no aportaria solucions immediates. És per això que de moment el que demana és un reforç dins les pròpies unitats.
4: Una cosa molt fàcil és posar reforços, posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants i no hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha.
3: El magistrat adverteix que la mitjana de resolució dels casos de justícia laboral és d'un any i mig i que si no s'hi posen solucions, aquest temps s'allargarà encara més.
0: Un total de 69 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes el primer semestre de l'any, només una menys que el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Els motoristes es confirmen com el col·lectiu més vulnerable a la xarxa viària, acumulant un 42% del total de les defuncions que s'han produït en accidents de trànsit.
5: 19 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat. Si analitzem el conjunt dels col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes, representen el 60% de les víctimes mortals. La meitat de les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes ho han fet en mobilitat d'oci, és a dir, en cap de setmana, vigílies de festiu o dies d'operació especial. Els darrers mesos, tant el maig com el juliol, han estat negres. Concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, el juny van morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida a extremar la prudència en la conducció i apela a no sobrepassar la velocitat permesa i evitar distraccions o consum d'alcohol i drogues, especialment en vistes a l'estiu, quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
0: Un parell de punts a la crònica local. Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de 2027.
5: Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha destacat la voluntat del govern municipal per desencallar un projecte que, al seu parer, és clau per la ciutat. Collboni ha afirmat que disposar d'un arxiu unificat per preservar tota la documentació és una necessitat objectiva.
0: I les obres d'ampliació i millora de la xarxa de tramvia en l'entorn de Glòria es provocaran talls parcials en el servei del tramvia a partir d'aquest divendres i fins al 13 de setembre.
5: Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres prevista a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb el bus.
6: A partir de 2:15, desgranem tota la actualitat de Catalunya al Notícies Migdia.
7: Una escena que no habíamos visto seguramente ninguno de los que estábamos allí nunca.
8: La primera serie documental sobre el asesino de Pío.
9: Estábamos ante un chaval de 19 años que había asesinado a sus tíos y a sus primos.
10: Cambiaras al canal que cambiaras era la noticia del día.
11: Descubrimos que había abandonado España.
8: El crimen narrado minuto a minuto por WhatsApp.
12: Le intervino su terminal móvil. Patrick escondía algo más.
13: ¿El cerebro de Patrick es normal?
8: No se lo digas a nadie. Esta noche a las 11, estreno en La Sexta.
14: Serie documental completa ya disponible en A3Play. Contrata A3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
15: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
16: ¡Chasca!
14: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
17: ¿Ves las cosas de otra manera?
18: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3Player.
0: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Joan Laporta ja és oficialment president del Barça.
19: Laporta ha pres possessió del càrrec gairebé 5 mesos després d'haver guanyat les eleccions. El president del Futbol Club Barcelona ha anunciat una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club i també ha carregat molt durament contra Florentino Pérez.
20: Tenemos un equipo muy consistente que tiene mucho recorrido. Creo que en otros ámbitos están muy nerviosos. Ya pueden estarlo. Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, no sé. Yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente, con Hansi Flick dirigiendo magistralmente a estos jugadores que ilusionan a todo el barcelonismo.
19: Laporta estava acompanyat del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, qui ha felicitat el club per haver-se recuperat econòmicament.
21: Les diferències sempre existen quan cada uno intenta defender lo que cree lo más oportuno. Lo importante es hacerlo siempre desde el respeto institucional, pensando en que trabajamos para lo mejor para nuestras instituciones. A veces nos entenderemos más o nos entendemos menos, pero procuraremos siempre buscar lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y para nosotros y para la Liga, que el Fútbol Club Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país.
19: Encara al Club Blaugrana, el Barça ha anunciat la renovació d'Andreas Christensen 2 temporades més fins al juny del 2028. El defensa danès es rebaixarà substancialment la fitxa per poder seguir vestit de Blaugrana.
0: 3 seleccions més, ja parlem del Mundial a 8ens.
19: Sintonia del Mundial, doncs sí, 3. Mèxic, França i Noruega s'han classificat en les últimes hores per als 8ens de final. L'últim en fer-ho ha estat Mèxic, que s'ha imposat a Ecuador per 2-0 a l'estadi Azteca. A la mitja hora de joc, de fet, la selecció de Javier Aguirre ja havia fet els 2 gols, obra de Quiñones i Jiménez. El bo d'Aguirre, que acaba de ser novament avi, està exultant.
22: Nuestra labor, nuestra misión es jugar los partidos entregando todo en la cancha. Si aún así, aún jugamos bien, mejor para la gente. Y si ganamos, ya ni te digo, ¿no? Ya hay una felicidad plena. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente, y hace lo que te corresponde, que es por lo menos dejarte el alma, ¿no? La gente lo valora mucho. Hoy salió una noche redonda, creo yo.
19: L'eliminació d'Equador ha propiciat la dimissió de Sebastián Becachetxe com a seleccionador de la Tri. Ronald Koeman també ha plegat com a seleccionador de Països Baixos després de caure a setzens de final davant Marroc. Per la seva banda, França ha guanyat amb comoditat a Suècia per 3-0 a Nova Jersey amb dos gols d'Mbappé, que ja en suma 6 al torneig, i empata a Messi com a màxim golejador. També ha anotat Barcolà. Partida sublim d'Olise, i Mbappé ja ha fet 18 gols als Mundials i es posa en un

0: molt pendents que el Departament de Salut actualitzi el balanç de les persones afectades per l'accident d'autobús aquest matí a Lleida. El resultat ha estat d'una quarantena de ferits i durant el dia d'avui 5 persones han estat intervingudes quirúrgicament d'urgència i traslladades a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Estarem pendents de la seva evolució. Mentrestant, els Mossos investiguen les causes del sinistre. Escoltem Joan Josep Ballostas, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
1: Entenc que hi ha una investigació. Hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local. Aparentment sembla una pèrdua de control.
0: L'alcalde de la Paeria, Fèlix Larrosa, considera que aquest ha estat el pitjor accident que ha patit Lleida. La majoria de passatgers eren treballadors de la campanya agrària i la conductora del vehicle viatjava amb un instructor.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimecres, dia 1 de juliol. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Mala notícia per les butxaques dels conductors, perquè a partir d'avui la benzina és més cara.
1: I cada cop ho serà més. Durant l'estiu es posarà fi de forma progressiva a les ajudes del govern espanyol. Les estacions de servei calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix.
0: Atenció a aquesta dada. Per cada grau addicional de temperatura, la mortalitat relacionada amb la calor augmenta un 35%.
1: Així es desprèn d'un estudi Disglobal i DKB. Alhora, també coneixem les dades de l'estudi Momo de l'Institut Carles III, que apunten que aquest mes de juny Catalunya ha patit 218 defuncions a causa de les altes temperatures. Avui a la brúixola ens preguntarem quan es pot atribuir una mort per la calor i quines recomanacions fan els experts per fer front a aquestes onades intensives.
0: L'oposició demana que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trenqui el silenci davant els casos de corrupció que planen sobre el PSOE.
1: Escoltem la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica del cap de l'executiu.
2: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
3: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
1: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové reclama a Salvador Illa avenços en el control dels aeroports i en finançament també de les vacances si vol comptar amb els republicans en aquest context tan advers.
4: Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. Demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
1: El president Illa també ha reiterat que complirà amb els seus compromisos i ha instat a Junts a estar a l'altura de les circumstàncies en la negociació del nou finançament.
0: Calen més jutjats socials per accelerar la resolució judicial d'acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets.
1: És la crida que ha fet a la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera.
5: Està molt bé els reconeixements de drets,

0: completament res a dir i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments que fa aproximadament uns 6-7 anys. I només se'n van crear dos fa 6 anys.
1: El magistrat reconeix que és complicat crear nous jutjats i per això reclama com a mínim cobrir les vacants i aprovar reforços.
2: A la segona part de la brúixola d'avui parlarem sobre turisme i economia.
1: Sí, perquè un informe de la Universitat de Barcelona apunta que els creueristes de trànsit, aquells que no es queden més de 12 hores a la capital catalana, generen més ingressos per Barcelona que no pas despeses. En parlarem amb l'autor de l'informe i la patronal de Creuers a Espanya. Tot això després que la Generalitat anunciï que augmentarà fins a 30 euros la taxa turística dels creueristes de trànsit.
2: I acabarem amb el primer tractament autoritzat específicament per actuar sobre la progressió de la discapacitat en persones amb esclerosi múltiple secundària progressiva.
1: A les portes de la campanya Mulla't per l'esclerosi i múltiple, d'aquest proper diumenge parlarem amb la directora de la Fundació, Rosa Marcera, i coneixerem també la història de la Nati Carmona, que va rebre el diagnòstic el 2023.
2: El titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Lola. Joan Laporta ha pres possessió a la presidència del Futbol Club Barcelona aquest matí. En l'acte ha reconegut que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que tenen una data límit perquè sigui acceptada. El mandatari també ha carregat contra el Real Madrid i el nervi que veu a la classe blanca. Si s'està jugant, per cert, un partit dels encens de final del Mundial entre Anglaterra i la República del Congo. De moment, salta la sorpresa. Guanya la selecció africana 0-1.
2: Volem conèixer ara què ens espera pel que fa a la meteorologia de cara a demà. Juan Carlos Piñá, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Demà dijous a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. L'AEMET activarà l'avís per calor a la província de Girona i a la depressió central de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fort a l'Empordà i al sud de Tarragona sense descartar ratxes fortes. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: A aquesta hora volem anar en directe cap a Lleida perquè està compareixent a aquesta hora l'alcalde de la Paeria, Fèlix La Rosa, donant tots els detalls i l'última hora de l'accident d'autocar que s'ha produït a primera hora d'aquest matí. L'escoltem.
1: Els ferits i les ferides de l'incident que s'ha produït aquest matí, aquest accident greu que s'ha produït a la Rambla de Ferrari, de que tots vostès ja coneixen. En aquests moments les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. Amb això hem de precisar que han estat 21 les persones que han estat ateses als serveis hospitalaris de l'Arnau i també han estat 21 les persones que han estat ateses als centres d'assistència primària i al CUAP. Així que aquestes persones, més les dues que s'han donat d'alta, sumen el total de les persones que han estat ateses avui. No? Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'ha fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat de tot això. El portaveu els informarà i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu. Així que els atestats evolucionaran, encara estaran uns dies, acaba de recopilar tota la informació. I, bueno, en fi, aquesta és la situació a hores d'ara. Si vols afegir alguna cosa.
0: Evolució, per tant, favorable de les persones afectades, concretament de les 5 persones que han estat intervingudes. S'ha analitzat també des de drogues i d'alcoholèmia amb resultats negatius de la conductora, una conductora que anava al costat doncs, amb una persona especialista que seguia la seva feina, un instructor, i aquesta és la notícia que ens arriba des de Lleida.

0: Continuem escoltant ara a la Guàrdia Urbana.
1: El jutjat té un resultat final.
2: S'ha parlat a l'inici d'una pèrdua de control per part de la conductora. Això es confirma o cap on...
1: De moment és molt aviat per donar aquestes dades. Tenim gravacions del lloc dels fets i s'estan analitzant i investigant.
3: És una informació que ha facilitat el cap de bombers aquest matí. Sí, certament ha fet
0: aquesta reflexió. Aquestes són les preguntes que estan fent els periodistes ara mateix, tant a Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida, de la Paeria de Lleida, com també al cap de la Guàrdia Urbana, que està seguint aquest cas, i bàsicament el que dèiem, evolució favorable d'aquestes 5 persones i davant la hipòtesi d'una falta de control del vehicle, doncs sembla que evidentment ara cal estudiar-ho i faltaran uns dies per determinar quina ha estat la causa de l'accident. Una qüestió que per ara deixem aquí, quan en tinguem més novetats les recuperarem i continuem repassant més informacions del dia d'avui.

0: Obtenir la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, i signar un contracte laboral seran els principals reptes de les persones migrants després de la regularització extraordinària. Recordem, ahir ho parlàvem a la brúixola, la primera etapa acabava ahir, i d'aquesta manera ho ha avisat l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, que alerta d'una banda del col·lapse de les cites per aquesta targeta TIE i de l'altra per les reticències dels empresaris a l'hora de contractar migrants regularitzats. En Autiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En els darrers dies, entitats com la Taula del Tercer Sector Social han denunciat el que consideren una contradicció. Per atorgar la TIE es demana el padró, però en canvi aquest no era un requisit per la regularització. Per tant, pot passar que persones que s'hagin acollit a la regularització extraordinària després no puguin aconseguir la targeta i quedin als llimbs. Tot i així, des de l'AMIC, entitat vinculada a l'UGT, creuen que el primer problema serà un altre. Alerten que la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i les venen quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'associació.
2: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
1: Un altre repte serà la inserció laboral. En aquest sentit, asseguren que ja s'han trobat amb empresaris que no es refien del permís de treball que atorga la regularització i que es neguen a donar d'alta els treballadors encara que la seva sol·licitud hagi estat admesa a tràmit.
2: Ja ens hem trobat amb persones que tenen dificultats perquè els empleadors els donin l'alta amb l'admissió a tràmit, perquè hi ha molta reticència per part de l'empresariat. Primer perquè és un permís de treball provisional i si no, i si després no te'l donen, què passarà i tot allò, i perquè tampoc se refien del tot.
1: Per això demanen a l'administració que faci campanyes per informar i sensibilitzar els empresaris alhora que demanen un reforç del Servei d'Ocupació de Catalunya.
0: Gràcies, Anna. Fem una petita pausa i parlem ara sobre la calor i també sobre quan podem parlar de morts atribuïbles a les altes temperatures.
3: L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
4: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años?
5: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.

Catalunya ha viscut aquest mes de juny un repunt alarmant, podríem dir, de la mortalitat atribuïble a la calor. Estem parlant de 218 defuncions, segons dades del sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. És la xifra més alta registrada per un mes de juny.

0: Moment ara d'obrir plana política. Els socis de Salvador Illa exigeixen avenços en sobirania i més actuacions de trànsit a l'AP7 per reduir la sinistralitat i les quotes quilomètriques. Demandes que posen sobre la taula Esquerra i Comuns per tal d'esgotar la legislatura amb tranquil·litat. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Esquerra Republicana adverteix Salvador Illa que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties ha de complir els acords d'investidura per avançar en sobirania. En aquest sentit, el líder parlamentari Josep Maria Jové ha assenyalat les dues prioritats.
2: Dos exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
1: El president ha refermat el seu compromís amb els acords, però sense posar-hi data. Mentrestant, per la banda dels comuns, Jessica Albiach demana actuacions per evitar cues i reduir la sinistralitat a la AP7. Escoltem la líder de la formació i la resposta del cap de l'executiu.
3: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret i, segon, prohibir els avançaments dels camions.
4: Potser ens vam equivocar, no? Quan a Vegramín tots demanàvem fora peatges i quan fem una nova infraestructura i en carretera tots ens esveiem. Tots, alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb AP7. Ara, jo demano realisme, però jo estic disposat.
1: Un problema a l'AP7 es reconeix Illa que es tradueix en 10 morts en el que portem d'any.
0: L'oposició, mentrestant, ataca el president per guardar silenci davant la sentència del cas. Ábalos, Junts i Partit Popular li recriminen que s'amagui en el Comitè Federal del PSOE en comptes de comparèixer al Parlament. Marcos.
1: Sí, les dues formacions troben intolerable el silenci del president de la Generalitat davant el primer cas de corrupció del govern de Pedro Sánchez, especialment perquè la condemna és per la compra corrupta de mascaretes durant la seva etapa com a ministre de Sanitat. Escoltem Mònica Sales de Junts, Juan Fernández del PP i la rèplica de Salvador Illa.
5: Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
6: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señorilla, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado P.S.?
4: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
1: El cap de l'executiu català ha reiterat que no té por a res i que ha donat totes les explicacions que li han demanat arreu.
0: Gràcies, Marcos. I en clau judicial tenim novetats sobre com avança el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament endarrerir la vacuna de la Covid a policies nacionals i guàrdies civils. Avui han testificat dos testimonis importants, els responsables de la vacunació dels dos cossos policials a Catalunya, que han avalat la gestió feta per la Generalitat.
7: Sí, davant l'Audiència de Barcelona han assegurat que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que mantenien contacte constant amb Xavier Rodríguez, aleshores director de Serveis del Departament de Salut. També han explicat que els censos d'agents es van haver de modificar diverses vegades perquè molts policies canviaven de destinació, estaven en excedència o bé dubtaven sobre si vacunar-se. Segons han declarat, les principals interrupcions van arribar per les suspensions de la vacuna AstraZeneca i pels problemes també de subministrament de les dosis.
8: Durante el transcurso de esos meses que mantuvo esa relación fluida con el señor Xavier Rodríguez Huasc, ¿algún ánimo, algún propósito de ralentizar la vacunación?
9: Todas las incidencias, tuve incidencia, por ejemplo, gente que se me iba al extranjero, oye, mira, hay que vacunarlo, pues no te preocupes, ya vamos a hacer esto, pum. Tuvimos un brote que surgió en otro tema, también intervino y ayudó.
8: Y lo solucionó.
9: O sea, puntualmente todo eso y la relación fue bastante fluida.
7: Aquests testimonis són importants perquè xoquen amb la tesi de l'acusació impulsada per sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que sostenen que l'antiga cúpula de Salut va frenar deliberadament la vacunació dels agents estatals.
10: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
11: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
12: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
13: Verisure.
14: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
0: Un segon, si arribem a 8:45 del vespre, cop a la butxaca dels conductors a partir d'avui. Omplir el dipòsit de benzina és, des de la passada matinada, uns 10 cèntims més.

0: més car per litre. Un dipòsit mitjà costarà uns 5 o 6 euros més. El motiu és que el govern espanyol ha retallat el paquet d'ajudes socials aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Per un costat, avui tornem a pagar el 21% d'IVA per la benzina. Fins aquesta matinada ha reduït el 10%. I d'altra banda, avui comença la retirada gradual de l'ajuda de l'Estat per evitar un augment immediat dels preus a les portes de l'estiu i les vacances. La bonificació es redueix primer a 15 cèntims aquest juliol, baixarà a 10 a l'agost i a 5 al setembre fins a extingir-se a la tardor. Alhora, el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Serveis, Albert Campabadal, alerta que el conflicte a l'Orient Mitjà pot influir de nou en el preu.
2: Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus.
1: Però atenció, perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència vigilarà de prop els preus dels sortidors per evitar abusos i assenyalarà les estacions amb preus fora del comú. A més, s'activa un escut d'emergència. Si les coses es torcen i el preu es dispara, s'aplicarà un descompte directe immediat de 20 cèntims.
0: I seguim parlant de fiscalitat, perquè avui les empreses comencen a passar per la Caixa de l'Estat amb l'inici de la campanya de presentació de l'impost de societats. Si ho faran d'una forma més agradable que d'altres anys, la patronal de les petites les mitjanes empreses han arrencat un acord històric aconseguint una reducció progressiva, Ricard, d'aquest tribut del 25% al 20% fins al 2029.
1: Segons les estimacions de Pimec, les pimes catalanes s'estalviaran prop de 270 milions d'euros aquest any gràcies a aquesta reforma fiscal. Una xifra que superarà els 1.100 milions d'euros a finals de la dècada. I aquesta modificació fiscal, que afecta totes les empreses d'Espanya, beneficiarà sobretot el teixit econòmic català, principalment perquè pagaran menys impostos les companyies que facturin menys de 10 milions d'euros, on es troben la majoria d'empreses del nostre territori. Això reduirà la bretxa entre les pimes i les grans empreses espanyoles, que a la pràctica gaudeixen de millors regles fiscals. Així ho detallava als micròfons d'Onda Cero la Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió de Fiscalitat de Pimec.
3: Llavors, al final, a la pràctica et trobes que amb el règim d'exempcions i d'incentius, que en principi és igual per tothom, però la pràctica que fa que molts d'aquests incentius només estiguin a l'abast de les grans empreses i en aquest sentit sí que les petites queden discriminades.
1: Segons Pimec, aquest canvi permet a les empreses reinvertir i fomentar més ocupació de qualitat. A curt termini segur que es convertiran en més beneficis pels petits i mitjans empresaris catalans.
0: El turisme, gràcies Ricard, també bat rècords fora de temporada. Catalunya continua registrant màxims històrics més enllà dels mesos d'estiu. Després dels bons resultats dels hotels i de l'aeroport del Prat, ara són els allotjaments extrahotelers els que confirmen la tendència. Càmpings, apartaments turístics, cases rurals i albergs han fregat els 2 milions de viatgers entre gener i maig. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
4: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és un 19% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades reforcen una tendència que el sector fa temps que destaca. El turisme no s'està concentrant només a l'estiu, sinó que s'està repartint cada cop més al llarg de l'any. Els apartaments turístics i els càmpings són els que més impulsen aquest creixement, mentre que els albergs perden visitants. El mes de maig també confirma aquesta dinàmica. Amb més de 737.000 viatgers allotjats en establiments extrahotelers, es converteix en el millor maig de tota la sèrie històrica, amb un augment superior al 20% respecte a l'any passat.
0: I 8 mesos després que es detectés el brot de pesta porcina africana a Catalunya, i malgrat que un informe de la Generalitat i un altre del govern espanyol van descartar que l'origen fos una fuita del centre de recerca IRTA, la justícia continua intentant aclarir com va aparèixer aquest virus. Per això, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han tornat a registrar aquesta setmana les instal·lacions del centre de Cerdanyola del Vallès i també un laboratori del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid.
4: En aquesta ocasió, els agents buscaven principalment noves mostres que permetin avançar en una investigació que continua sota secret judicial i que de moment no ha aconseguit determinar l'origen del focus. Mentrestant, continuen vigents restriccions i tancaments en espais naturals on es busca evitar la propagació de la malaltia, com ara Collserola, i el sector porcí català continua patint l'impacte comercial, amb limitacions a les exportacions d'algunes empreses més enllà de les fronteres de la Unió Europea. Mentrestant, la investigació judicial segueix oberta i sense una resposta definitiva sobre com va arribar el virus a Catalunya.
0: Passant 4 minuts de 2:15 del vespre, fa entre 6 i 7 anys que no es crea

Hi ha nous jutjats socials a Catalunya i aquesta és una de les raons principals per les quals la justícia laboral està col·lapsada a casa nostra. Els magistrats lamenten que es reconeguin drets laborals, però que això no es tradueix

0: dins les pròpies unitats.
1: Una cosa molt fàcil és posar reforços, posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants i no hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha.
0: El magistrat adverteix que la mitjana de resolució dels casos de justícia laboral és d'un any i mig i que si no s'hi posen solucions, aquest temps s'allargarà encara més.
2: Gràcies, Montse. Canviem ara de qüestió. Atenció, perquè un total de 69 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, només una menys que el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Els motoristes es confirmen com el col·lectiu més vulnerable a la xarxa viària, acumulant un 42% del total de les defuncions que s'han produït en accidents de trànsit.
3: En xifres totals han mort 29 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat. Si analitzem el conjunt dels col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes, representen el 60% de les víctimes mortals. La meitat de les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes ho han fet amb mobilitat d'oci, és a dir, en cap de setmana, vigílies de festius o dies d'operació especial. Els darrers mesos, tant el maig com el juliol, han estat negres. Concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, al juny va morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida extrema a la prudència de la conducció i apela també a no sobrepassar la velocitat permesa i evitar les distraccions o consum d'alcohol i drogues, especialment en vistes a l'estiu quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
2: Barcelona ja es prepara pel Tour de França. La capital catalana ha inaugurat l'oficina permanent i el centre de premsa del Gran Depart del Tour de França 2026. La cursa començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips i farà la ciutat l'epicentre mundial del ciclisme.
3: I per celebrar aquesta festivitat esportiva, la ciutat instal·larà 35 fonts mòbils als espais per on passarà el Tour de França per combatre així la calor. El consistori adopta aquesta mesura davant l'episodi d'altes temperatures a l'hora que també reforçarà les recomanacions de protecció civil per prevenir riscos. D'aquesta manera, també es recomana consultar les afectacions de mobilitat durant les seves jornades, que recordem seran vàries.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central de recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de 2027.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha destacat també la voluntat del govern municipal per desencallar un projecte que al seu parer és clau per la ciutat.
4: És un equipament, però són dos espais. Una part que és la part oberta a la ciutadania, amb un gran espai que és l'àgora, l'auditori, les sales d'exposicions, les aules, la sala oberta de lectura i consulta, i una part, l'altra part, que és dedicada a l'ús d'arxiu, de magatzem.
3: Collboni ha afirmat també que disposar d'un arxiu unificat per preservar tota la documentació és una necessitat objectiva. El consistori invertirà 98 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà 70.000 metres quadrats.
2: I les obres d'ampliació i millora de la xarxa de tramvia en l'entorn de Glòries provocaran talls parcials en el servei del tram Besòs a partir d'aquest divendres fins al dia 13 de setembre.
3: Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres previstes, recordem, a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb el bus.
5: Descubren células madre.
6: Arranca 1995.
7: Llega la inteligencia artificial.
8: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
9: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
2: En cultura, el MNAC ha sol·licitat a un jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena, que fixava 56 setmanes des del 10 d'abril.
3: El museu argumenta que ha realitzat un informe d'avaluació de riscos sobre el trasllat de les pintures, però que el document

0: és incomplet perquè falta informació sobre la fase de descàrrega i reinstal·lació de les pintures que ha de ser aportada pel govern aragonès. Segons el MNAC, aquesta manca de dades sobre aspectes rellevants pot resultar contraproduent o fins i tot, diuen, incrementar considerablement el risc de deteriorament de les pintures murals.
1: S'ha trobat una nova espècie de gos os que va viure pel sud de Catalunya ara fa 16 milions d'anys. Ha estat el jaciment de casots de Subirats de l'Alt Penedès.
0: Parlem d'una criatura de fa 16 milions d'anys, el Miocè. Per entendre'ns, l'època del Miocè va ser quan els primers simis es van començar a estendre des d'Àfrica per Europa i Àsia. Segons les dades científiques, de fet, aquesta era una època on encara ni existien els primers homínids. En parla Isaac Casanovas, codirector del jaciment i membre també de l'Institut Català de Paleontologia.
2: És l'únic exemplar de la seva espècie que s'ha trobat al món. Us heu d'imaginar com un gos molt gran o un llop molt gran, entre uns 50 o 70 quilos de pes, més o menys, i unes proporcions gràcils, és a dir, que podia córrer més de pressa que el seu parent gros. Tot i així, no hi ha guepards al Miocè. No havien aparegut animals tan ràpids encara.
0: Els paleontòlegs ja havien robat el crani d'aquest animal a la dècada dels 90, però aleshores els van semblar un fòssil d'una altra espècie i no va ser fins al 2014 quan es va detectar que aquest crani en pertanyia a una de nova.
1: Els visitants de l'Amfiteatre de Tarragona ja poden redescobrir el monument en una experiència de realitat mixta que permetrà mirar enrere 1.800 anys al moment de màxim esplendor de l'arena.
0: La tecnologia utilitzada, desenvolupada per una empresa derivada de PortAventura, permet veure imatges sobre l'edifici actual i completa l'experiència recreant escenes de l'època romana. El Pep, un nen que ha provat l'experiència immersiva, explica què l'ha semblat.
3: Quan te fiques les ulleres és com si l'amfiteatre estigués reconstruït i llavors hi hagués gent i molt xulo, sí. Segueixo dient, m'ha impressionat un munt.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha ressaltat també que es tracta d'una primera experiència en un amfiteatre que incorpora nous llenguatges i eines per explicar la història de Tarraco.
1: Tot i que encara queden uns quants mesos per a la seva celebració, el Saló del Manga Barcelona ha presentat avui el cartell de la seva 32a edició. L'il·lustrador japonès i mestre del terror Junji Ito n'ha estat el dissenyador. En ell s'hi podran veure molts dels seus personatges reunits al Parc Güell de Barcelona.
0: Ito també serà el convidat estrella de l'edició que se celebrarà al recinte de Fira de Gran Via de l'Hospitalet entre el 5 i el 8 de desembre. Altres convidats que han estat donats a conèixer avui són l'il·lustrador de cartes Pokémon Osvaldo Kato o Soshi Kawamori, figura clau en la indústria de l'anime i creador de l'univers Macross. La manga catalana Andrea Conata serà la cap de cartell local. La directora del Saló, Meritxell Puig, i el director artístic Oriol Estrada han destacat que, com és habitual, també hi haurà tallers. Escoltem Meritxell Puig.
4: Any rere any, des del Covid, diríem, que hem intentat recuperar tota la presència internacional, que no ha sigut fàcil, i aquest any la veritat és que mantenir el nivell d'autors nacionals, que cada vegada en tenim més, i a nivell internacional també hi hem tingut uns 70 autors internacionals, tenim més de 110 autors i autores nacionals.
0: Pel que fa a la vessant musical, el Saló comptarà també amb algunes de les veus més destacades de l'escena japonesa.
1: Tanquem aquesta plana cultural a ritme de Locomia, perquè aquesta tarda hem sabut que l'integrant del grup, Manuel Arjona, ha mort als 58 anys a Barcelona. Arjona era un dels quatre fundadors d'aquest grup nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països. Arjona va ser artífex del retorn del grup a finals de la primera dècada d'aquest segle XXI, en el que ens trobem en un nou impuls del grup definit per una indumentària singular i per l'ús de ventalls en les coreografies dels balls de les seves cançons. A tota la formació l'ha recordat molt avui a les xarxes socials.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Moment de conèixer què ens espera d'aquí 45 minuts a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem Joan Laporta prenent possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona en la seva quarta etapa al capdavant del club. També

0: Javier Tebas, president de la Liga, assegurant que els blaugrana han aconseguit ja sanejar la seva economia. El Madrid refusa el finançament d'un grup inversor liderat per l'exjugador de bàsquet Pau Gasol de 55 milions d'euros a la Lliga Femenina de Futbol. I l'Espanyol comunica les primeres operacions de mercat de cara a la propera temporada que els blanquiblaus obren el proper dilluns. A més, repàs al Mundial, que ahir ens deixava pas als vuitens de final complint pronòstics de França davant Suècia amb doblet d'Mbappé, de Noruega davant Costa de Marfil amb gol de Haaland i de Mèxic davant l'Equador, que avui des de les 6 ens està servint una Anglaterra República Democràtica del Congo amb sorpresa, amb els africans avançant-se 0-1 al minut 7 amb gol del davanter de l'Almeria, Brian Zipenga, i amb Harry Kane posant l'empat al minut 75. Som ara al 82 de joc, empat a 1 entre anglesos i congolesos. Per suposat, escoltarem també protagonistes abans de l'Espanya-Àustria de demà a les 9 de la nit, hora nostra, a Los Angeles, i el gas a fons per fer una ullada a l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes. Tot plegat de 2 de 9 fins a 10 en punt de
1: rodes. Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
0: Adéu-siau.

0: Bruixola volem parlar de l'esclerosi múltiple perquè, tot i que continua sent una malaltia sense cura, la recerca acaba de donar una notícia que fa només uns anys semblava impensable. La Comissió Europea ha aprovat el primer tractament autoritzat específicament per actuar sobre la progressió de la discapacitat en persones amb esclerosi múltiple secundària progressiva sense brots recents, Ferran.
1: Sí, segons els estudis, el fàrmac aconsegueix reduir el risc de noves lesions neurològiques i alentir també la progressió de la discapacitat, un dels grans reptes pendents en aquesta malaltia. És una notícia que obre una nova porta a l'esperança per a moltes persones que conviuen amb l'EM i que arriba precisament a les portes d'una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, la gran campanya solidària impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar la societat i impulsar també la recerca i els serveis d'acompanyament als pacients.
0: Doncs ara volem parlar tant dels avenços científics com també de la realitat de conviure amb aquesta malaltia, i per això ens acompanya d'una banda la Rosa Masriera, és la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Rosa, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Nati Carmona, diagnosticada d'esclerosi múltiple primària progressiva l'any 2023 i protagonista d'una història d'acceptació i de superació que coneixerem avui. Nati, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A veure, Rosa, aquesta aprovació europea que comentàvem ara a l'inici s'ha presentat com un punt d'inflexió. Per què estem parlant d'un tractament tan rellevant per persones que pateixen esclerosi múltiple?
2: Bueno, perquè fins ara no teníem cap tractament que pogués d'alguna manera abordar tot el tema de la progressió. O sigui, havíem tingut, bueno, algun primer tractament, però molt incipient, i això vol dir un canvi realment, perquè fins ara doncs havíem

0: tractat tot el que són els brots, que seria l'esclerosi múltiple remitent recurrent, havíem o hem, no?, aconseguit doncs, bastant el que seria la inflamació, però el que no teníem gens controlat era el tema de la progressió. I ara doncs, el fet de que comencin a arribar aquests fàrmacs, encara que siguin d'una forma molt lenta, doncs això vol dir que tot això comença a anar endavant.
1: Nati, quan una persona conviu amb una malaltia com és l'esclerosi múltiple, què significa rebre notícies com aquesta? L'interpretes com una esperança real de cara al futur?
2: Sí, clar, una esperança real, sí. Esperem que sí, que sobretot hem d'invertir la recerca, no? I que esperem que sí, no? Que sigui el primer pas per continuar endavant i que amb el temps tinguem bones notícies per totes les tipus de malalties d'esclerosi que hi ha en aquest moment.
1: I com vas rebre tu aquesta notícia, Nati?
2: Bueno, a veure, jo vaig pensar, ojalà que fos la meva, no? Però bueno, si és la secundària progressiva, potser comencen a provar amb tothom i és una esperança, no? Esperem que... Jo crec molt en la recerca, que s'ha d'invertir en la recerca, que és important, i que ho aconseguirem. Potser no d'aquí 2 anys, però d'aquí 10 anys segurament que sí que ho aconseguirem.
3: Tu vas rebre el diagnòstic oficial el novembre del 2023, després d'un llarg procés, tenim entès, de proves, d'incerteses. No sé què és el primer que et va passar pel cap quan et van dir que tenies esclerosi múltiple i com vas haver d'enfrontar-te en el teu dia a dia amb aquesta situació?
2: Bueno, jo pensava que deixaria de caminar i que seria un dia per l'altre, que no podria caminar més. I no tenia molta informació, perquè a vegades si tens massa informació és dolent i no tens molta també, no? Vaig començar el camí i de seguida vaig contactar amb la FEM, que afortunadament gràcies a la FEM estic com a SIC. Vaig fer teràpia amb la psicòloga i la Mònica, la treballadora social, que em va ajudar moltíssim. Bueno, sempre la FEM m'ha ajudat i hem començat el camí junts i per això estic també, per adaptat, he acabat acceptant tot i bueno, potser no deixo de caminar mai, o sigui que no se sap, o sigui que hem de lluitar i aquí estem lluitant.
1: I Rosa, el doctor Xavier Montalbán deia, destacava que és la primera vegada que disposem d'una molècula capaç de modificar aquesta progressió de la malaltia independentment dels seus brots. Això, com ho podem explicar de manera, diguéssim, senzilla per als oients?
0: Bueno, jo no soc neuròleg, amb la qual cosa això és una miqueta més complicat per nosaltres, no? O sigui, així en general, el que diríem és que, o sigui, fins ara, doncs hi havia una sèrie de tractaments que actuaven més a nivell perifèric, no? I que no travessaven la barrera hematoencefàlica. Llavors, ara és el primer tractament, aquest que està més indicat per l'esclerosi múltiple primària progressiva i secundària progressiva, que actua ja, o sigui, passant aquesta barrera hematoencefàlica i, per tant, persisteix d'alguna manera dintre del sistema nerviós central i això dona lloc a que hi hagin, bueno, pues, aquestes molècules que d'alguna forma pues, bueno, puguin evitar que vagi endavant la progressió. O sigui, tot això es basa una miqueta en el que en diem l'anomenada progressió silenciosa, o sigui, al final, clar, en el cas de la Nati, ella va tenir un diagnòstic de progressiva des del primer moment. Però després tenim el que comentàvem abans, no? El cas de la remitent recurrent, que és quan cursen brots. Però sí que ens trobem molts casos que tot i havent-hi una remitent recurrent, per tant, que cursen brots, el problema és que potser tu no tens activitat, no tens símptomes, sembla que tot està aturat, que ho tens controlat, però en realitat vas tenint una progressió que s'anomena silenciosa, que és com que a poc tu vas tenir una simptomatologia i això et va produint una discapacitat. Llavors, aquest és un dels primers tractaments que permet tractar aquest tipus de progressió, que aniríem la progressió secundària sense brots. Llavors, d'alguna manera, aquest tipus de tractament, no?, amb aquest abordatge completament diferent, doncs ens fa que d'alguna manera se'ns obri una esperança al control total de la malaltia, perquè a vegades hi havia persones que deien, escolta, és que a mi m'han dit que la ressonància magnètica està bé, que tot està bé, però jo noto que vaig perdent, que tinc més problemes cognitius, que tinc problemes de marxa, què està passant, no? Llavors el que ens interessa és identificar això i, òbviament, doncs, poder-ho identificar, dir-li al metge i que el metge doncs, pugui actuar mitjançant algun tractament.
3: De fet, et volia preguntar per aquesta identificació, però per part de la societat, perquè sovint parlem de tractaments que són molt positius i esperem que siguin...

0: el més resolutius possible i quan abans millor, però l'esclerosi múltiple també continua tenint un impacte enorme en el que és la vida quotidiana dels pacients que la pateixen. Quines són les necessitats que potser la societat doncs no acabem de veure que tenen aquestes persones que pateixen esclerosi múltiple, però que són el seu dia a dia?
1: Doncs mira, o sigui, dels aspectes que causa més impacte és el fet de que es diagnostiquen persones molt joves. Per tant, estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i que durarà tota la vida, no? Per tant, l'impacte en la vida familiar, en la parella, en el fet de tenir fills, en l'àmbit laboral, doncs tot això provoca tota una sèrie de canvis que fan que la persona s'hagi d'adaptar d'una forma molt específica perquè ha de gestionar aquesta incertesa, no? O sigui, en el cas, ara amb la Nati ens ho podria explicar, no? Però, per exemple, amb ella doncs, també li ha impactat a nivell laboral, ella és una persona molt jove, llavors, bueno, reconduir tot això és molt complicat. Tenim molta gent que va ser diagnosticada doncs, fa 10, 15, 20 anys, quan encara no hi havia tot aquest tipus de tractaments i, per tant, estan patint molt tot aquest tipus de circumstàncies. Per tant, tot l'abordatge emocional, social, laboral, també és molt important en l'acompanyament d'aquestes persones.
2: Perquè, Nati, en el teu cas has explicat i ho has fet públicament que el diagnòstic et va afectar de tal manera que fins i tot vas a plantejar-te si volies continuar endavant. Per què creus que és important normalitzar aquestes converses sobre la salut mental?
3: Perquè realment crec que has de passar un dol, no? O sigui, a mi em va canviar la vida totalment perquè deixes de fer la teva vida, o sigui, ja no ets la mateixa persona, el dia a dia et canvia, és el que diu la Rosa, no? A mi, afortunadament, tema cognitiu no m'afecta més en la marxa. El dia a dia ja no és el mateix, no tens la mateixa energia al matí que a la tarda. Si tens plans socials, ja t'ho planteges d'una altra manera. Jo fa molt de temps que no vaig a un concert perquè no puc estar dreta tota l'estona. O sigui, hi ha petites coses al dia a dia, a la feina, no? També que ja no ets la mateixa persona perquè t'has de cuidar tu. O sigui, passes la teva prioritat, passes a dir tu, que és important, no? Que t'has de cuidar molt. I deixes de fer moltes coses que abans feies que no li dones importància, no? O sigui, la primera cosa que has de fer és cuidar-te, i és un impacte, perquè també moltes vegades tu no ho entens i la gent a l'entorn tampoc ho entén, no? Tu em veus i tu no diries que no tinc res, no? Però el cansament, la fatiga, el tema de no poder fer el que feies cada dia, les petites coses del dia a dia, que no sé com explicar-ho, i el dia a dia et canvia tot, o sigui, tens unes altres prioritats, i penso sobretot, jo quan m'aixeco penso com estarà la tarda o com estarà la nit per aguantar el dia, no? Jo ara quan em dutxo, jo de seguida m'assec per vestir-me, per pentinar-me, coses que abans no m'ho pensava. Tot això és per guanyar energia, per estar bé per al final del dia, per arribar bé, no? I també conec gent que li ha afectat els temes cognitius, que no té memòria, que no pot llegir. Clar, és que hi ha moltes coses, com diu la Rosa, que no es veuen, no? Que és la progressió silenciosa. Moltes vegades el físic sí que es veu, no? De seguida, ai, què et passa, no sé què, no pots caminar bé, tal, però les altres petites coses que tenim, o quan dius a vegades estic cansada, la gent et diu, jo també. No és el mateix cansament. Jo no dic que tu siguis cansat, que clar que ho estàs, però no és el mateix. És com ara la calor, no? Jo sé que tothom té calor, però jo tinc una calor que crec que és diferent a la resta, que jo tinc la sensació de que me'n crema les cames. I no és per desprestigiar ningú, si tothom té calor, perquè fa una calor molt, molt increïble, no? Però jo tinc més calor que la resta. Això a vegades és complicat d'explicar, no? Que són petites coses al dia a dia que, bueno, que has de conviure i has de donar-te una prioritat també, i a vegades això tampoc s'acaba d'entendre.
2: I creus, Nati, que falta empatia per part de la societat?
3: Sí, perquè realment és això. La primera cosa que associes esclerosi amb la caiguda de rodes, crec que no tot és caiguda de rodes, i crec que falta doncs, sí, una mica d'acompanyament, no? De que el pacient, de que l'entorn no se senti sol, a vegades hi ha desconeixement, a vegades, clar, sempre pensem en el pitjor, no? Però és un camí que, bueno, ara estan sortint coses, no? Ara tenim un nou tractament, doncs hem de confiar una mica. I també jo, sobretot, he après a adaptar-me i aprendre a viure, no? I l'adaptació i, sobretot, l'acceptació de que a poc, que no cal tampoc córrer, la vida a mi m'ha aturat, m'ha dit que no vagi tan ràpida, doncs, pues, bueno, m'haig d'aturar i haig de conviure. I la societat hauria també d'aturar-se en general, tots anem molt ràpids a la vida, no? Que no hauríem de tenir una malaltia per saber que no hem d'anar tan ràpid, no? Això és el que m'ha ensenyat a mi l'AM, no? Aturar-me i veure les coses d'un altre punt de vista, no? Que no cal córrer.
2: I en aquest procés... Digues, perdó.
3: No, ja està.
2: Volia preguntar, en aquest procés d'adaptació que ens estaves comentant ara, quina importància o quina ajuda has notat per part de la Fundació? Fins a quin punt ha estat important per tu?
3: Bueno, jo sempre dic que jo no estaria aquí sense la Fundació. O sigui, a mi de seguida jo el primer contacte vaig tenir amb la Mònica Delgado, que és la treballadora social, que em va entendre molt sense tenir la malaltia. Va ser la persona que, no sé, de seguida jo vaig sentir, ui, aquesta persona m'entén. Com ho sap si no té el que tinc jo, no? I de seguida doncs vam començar de la mà, vaig començar amb la teràpia, després vaig fer neurorehabilitació, totes les coses que proposa la Fundació, o sigui, fan curs de cuina, jo m'apunto a tot, fan també grups de suport, que jo vaig estar en el grup de suport, que també és important. I he conegut una comunitat nova gràcies a ells, no?, que puc parlar. Sí, jo tinc el meu entorn, però amb ells, amb la gent de la comunitat, de la Fundació, parlem d'això i ens entenem de seguida, no? Per mi és com una part de mi molt important, la Fundació. O sigui, jo penso en el camí que he fet i que sempre han estat amb mi. I passin que passin, sempre sé que estaran allà. O sigui, que per mi és un, no sé si és un port important, és una garantia que, bueno, jo li recomano a tothom que sempre acudeixi a la Fundació, perquè per mi ha sigut superimportant.
0: De fet, Rosa, em crida l'atenció a aquest sentiment de comunitat, no?, que explica la Nati. Aquestes històries personals ens recorden que és important continuar investigant i per això també es necessita finançament. De fet, aquest diumenge, dia 5, hi ha una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Com d'important són dies com aquests per tal de fer possible doncs, tota aquesta feina d'investigació?
1: Bueno, tot això és bàsic, perquè al final nosaltres ja que portem 33 edicions de Mulla't, no? I això es diu ràpid, però en tots aquests anys ha canviat molt la malaltia. I ha canviat no només pel tema de la recerca, òbviament, que tenim aquí doncs, ara doncs, més tractaments, unes persones que les diagnostiquem ràpid, que les tractem ràpid, i això canvia molt el futur de la qualitat de vida d'aquestes persones, però després també, gràcies a accions com el Mulla't, nosaltres a Catalunya som l'única comunitat que, per exemple, ofereix serveis de neurorehabilitació gratuïts que nosaltres els oferim, però els tenim concertats amb el CatSalut. Llavors, això ajuda molt també a que totes les persones puguin accedir a aquest tipus de teràpies que són complementàries i que són bàsiques per poder tenir una bona qualitat de vida. O, per exemple, gràcies al Mulla't, és la comunitat que més es coneix l'esclerosi múltiple, no? Alguna vegada que s'han fet enquestes a diferents comunitats. Per tant, jo crec que entre tots, no? Jo crec que la societat catalana és una societat molt social, molt compromesa. Ho veiem, per exemple, cada any amb la Marató. I això ens fa especialment anar un pas endavant amb el que és tant a l'aspecte de la recerca, perquè aquí tenim centres doncs, molt punters, com el CEMCAT, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, molt punter a nivell internacional amb aspectes de recerca i després també amb tota aquesta part d'acompanyament a les persones perquè una cosa no pot anar sense l'altra. I això es fa gràcies a accions com el Mulla't en les que participa molta gent, no? O sigui, participen, doncs en aquest cas, més de 500 piscines, però després hi participen supermercats, hi participen restaurants. Aquest any tenim també el Col·legi de Farmacèutics amb una acció precisament relacionada amb la calor, que és el tema que parlava la Nati.
0: Sí.
1: O sigui, al final tothom posa el seu granet de sorra.
0: Doncs està molt bé que hi hagi iniciatives com aquesta, que ens ajudin també a augmentar encara més, deies que hi ha conscienciació social aquí a Catalunya, però també escoltàvem la Nati que ens deia falta una mica d'empatia, no? Per tant, és important que hi hagi projectes com aquest Mulla't i, evidentment, una fundació que serveixi de comunitat i d'acompanyament per tots els pacients d'esclerosi múltiple. Rosa Masriera, directora de la Fundació, moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé i ànims aquest cap de setmana.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I Nati Carmona, moltíssimes gràcies també per atendre'ns, per compartir amb nosaltres el teu testimoni. Molts ànims també i a seguir. Gràcies, molt bona tarda i bon cap de setmana.
3: Bona tarda a vosaltres.
4: Contrata a 3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
5: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
6: ¡Chasca!
4: Disfruta de 3 meses de A3 Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
5: ¿Ves las cosas de otra manera?
6: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3 Player.
7: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
9: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
11: Verisure.
0: Doncs ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 7 de la tarda i fins les 8, versió reduïda de Brúixola, perquè Espanya juga a eliminatòria del Mundial. Els deixem ara amb la Brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2:09:30. Comencem el temps de futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres que ja és 1 de juliol de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem a matèria.
0: Cada any, la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.

0: 8 i 32, gairebé i 33, realització musical de l'Isma de la Parra, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau blaugrana passa per la presa de possessió de l'amic Jan a Camp Barça, quarta etapa. Víctor Llucià, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Joan Laporta ha arrencat avui mateix, aquest migdia, el seu quart mandat com a president del Futbol Club Barcelona. Ho fa 4 mesos i mig després d'haver-se imposat a les urnes el passat 15 de març en una victòria incontestable. En un acte amb tots els directius i directives, amb treballadors i treballadores del club, entrenadors, Hansi Flick entre ells, i el president de la Lliga, també, Javier Tebas, que han parlat breument. Per ser el president de la Lliga, que de seguida l'escoltarem. Abans, com et deia, Laporta enceta el seu quart mandat i ho fa amb la determinació del primer dia.
2: Ens sentim forts, estem determinats. Ser president del Barça és un gran honor i una gran responsabilitat alhora, i també no està absent de dificultats. El període aquest que hem passat de 21 a 26 no va ser fàcil, vam haver de prendre moltes decisions, moltes d'elles ben doloroses. També vam haver de gestionar canvis profunds i vam transitar també per situacions límit, però vam resistir, no ens vam rendir. I no ens vam rendir precisament per això, perquè ens sentíem acompanyats, perquè vam poder aconseguir la complicitat d'una gran majoria de socis que ens donaven força per continuar.
1: Laporta ha mantingut un to emotiu, el to emotiu que el caracteritza, de defensa del club per sobre de tots i de tothom. Ha reiterat que l'estabilitat de la massa social és primordial per acabar assolint els objectius. En fi, que ha traçat les línies mestres del seu proper mandat a l'Auditori 1899.
2: I aquest lideratge no entén de tavieses, no entén de tavieses, perquè el Barça se'l defensa sempre, en qualsevol circumstància i en tot moment. Els nostres jugadors i els nostres tècnics els defenseu en el terreny de joc. I nosaltres, els directius, el defensem als despatxos. Els defensem als despatxos sense treva, amb orgull, amb convicció i sense vaguetats. Així ho hem vingut fent i ha estat la nostra manera de ser i de fer durant aquests anys, i aquesta dinàmica continuarà els propers anys. I aquest govern del club, el que ho portarem serà amb les màximes cotes de treball, amb les màximes cotes de compromís,

0: 19 minuts ens separen del punt horari de les 9 de la nit a l'Espanyol. Primeres operacions de l'era Monchi. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. Demà tindrem novetats a l'Espanyol. El club té intenció de fer oficial el primer fitxatge blanc i blau de la temporada 26-27. Calatrava, Harman i Moscardo són operacions pràcticament tancades. S'espera que el proper dilluns, quan l'equip torni a l'activitat, tots tres ja puguin estar a les ordres de Manolo González. El mig centre brasiler arribaria cedit del PSG

0: Tres quarts gairebé tocats i dono la benvinguda a bona gent. Josep Soldado a 3 Media, la Sexta, hola.
1: Hola, hola, què tal, Albert? Bona tarda.
0: Molt bé, maco. Jordi Mèlic, erudit del futbol català, contertúlia Catalunya Ràdio i tot tema ràdio L'Hospitalet. Hola, Jordi.
2: Hola, què tal, com esteu? Guapos tots.
0: Molt bé, maco tu. Escolta'm una cosa, que déu-n'hi-do aquest Mundial, eh? Si semblava que la cosa seria bufar i fer ampolles, és veritat que els tres darrers partits s'ha complert el pronòstic inicial, parlo de França, de Noruega i de Mèxic, i ara en parlarem. Ha estat a punt de donar-se la gran campanada en aquest Anglaterra República Democràtica del Congo que ha tingut els africans per davant gairebé 70 minuts de joc, fins que ha aparegut Harry Kane, el príncep Harry, per enviar-la a dormir dins de la xarxa rival en un parell d'ocasions en què l'ha assistit Anthony Gordon. Al final els anglesos es fiquen a vuitens i s'enfrontaran a l'Estadio Azteca a la selecció de Mèxic, que és una de les tres que va, com dic, complir els pronòstics en la jornada darrera. Jordi, aquí no hi ha enemigo fàcil, que deia Valdano.
2: Sí, però al final ha acabat passant a Anglaterra, eh? És veritat,
0: sí,
2: que els partits s'han de jugar.
0: Patint com una mala cosa, eh?
2: També és cert, bé, és cert que el Congo ha fet un pal, per tant, hauria pogut ser 0-2, crec, clar. Però...

0: El partit transpirava que Anglaterra amb una mica més de sort i després d'una gran actuació del porter del Congo, crec que si hagués marcat a la primera part o que semblava que Anglaterra al final acabaria guanyant. Però és veritat que els partits s'han de suar, és a dir, que no hi ha, com tu dius, enemigo pequeño, però al final, si no vas a penals, acostuma a guanyar sempre l'equip que en teoria és el favorit. Si vas a penals sí que és una loteria, que és el que li va passar a Alemanya, i no tant a Països Baixos, perquè el Marroc doncs té una bona selecció.
1: Josep.
2: Sí, primer dir-te, Albert, que celebro coincidir amb el Jordi Meli, que fa 21 anys vaig coincidir amb ell a la Ràdio Televisió Hospitalet.
1: Hola!
0: Ostres,
2: sí, sí. I fa molts anys que ens coneixem, hem coincidit a Palamós, que és el millor lloc per fer una cerveseta,
0: sí,
2: ja ho sap ell.
0: Correcte.
2: I quan avui he sabut que compartíem tertúlia, la veritat és que m'ha motivat molt i m'encanta compartir opinions i discrepar amb el Jordi Meli, del qual, en aquest sentit, segueix una mica la mateixa línia, la veritat és que sí.
0: Deixa'm afegir una cosa, Josep. Home, per tornar-te a les floretes, jo diria que el Josep és un gran periodista, no el descobriré jo. Tampoc sóc jo qui per dir si és un bon periodista o no, però sí que és una brillantíssima persona.
1: Absolutament d'acord.
0: I això és molt, molt destacable en el segle XXI. I per tant, si una bona persona ho és, com és el cas del Josep, s'ha de dir.
1: Totalment. El més important en aquesta vida, i més enllà del que un faci professionalment, és ser bona persona.
0: Jordi... Saps què acaba de passar, Albert? Que la pròxima cervesa a Palamós me la pagarà.
2: Clar.
1: El que tu saps, Jordi, ja saps que el que permet que entris o no a territori de palamosí és el Josep, que és l'ambaixador, eh?
2: Sí.
1: Poca broma.
2: Sí. Gato viejo. Sí. El Jordi és gato viejo, el Jordi.
1: Sí. Riu-te del Trump, eh? El que no té el seixell del soldado no trepitja Palamós ni menja gamba.
2: Ara.
0: Correcte.
2: Vigileu que no sigui l'alcalde quan en jubili.
1: Correcte, perquè no vols. Soldado, no. Com ho has vist, això?
2: Bueno, el lío. No, hi ha una cosa que celebro, i és que, a diferència dels últims, fins i tot diria, dos mundials, que les estrelles no apareixien, ostres, està sent un mundial on estan apareixent els millors jugadors del mundial. Està apareixent Mbappé, que porta 6 gols, Leo Messi, que sens dubte la sorpresa, però es diu Leo Messi, i avui Harry Kane, que ha fet 2 gols en una situació supercrítica, perquè, imagineu-vos, la destrossa que hagués estat pel Mundial i, evidentment, pels anglesos, quedar fora amb el Congo a la primera eliminatòria del Mundial. Llavors, no, és que seria, clar, riu-te'n de l'empat d'Espanya amb Cabo Verde, no? Que ja va tenir transcendència.
0: Correcte.
2: Però jo crec que és aviso a navegadores durant la fase de grups per molts equips que no s'ho van creure, i aviso per a navegadores, suposo, per demà a Espanya, perquè veient el programa,
1: aviam,
2: que ningú se'n refida res.
1: Correcte.
2: No, és que a mi em dóna la sensació que, a diferència de França, que crec que està molt per sobre de la resta de seleccions, el Mundial està molt car. El Mundial està molt car i ha suat tinta, per no dir una altra cosa, a Anglaterra.
1: Amb tot el respecte pels congolesos, però Àustria no és el Congo, és bastant més,
2: Però estarem d'acord que els equips grans, no sé per què, són petits en el Mundial en moments determinats,
1: sí,
2: hi ha gols. Si t'estàs fixant, a partir del minut 80-85 sempre passen coses. El Marroc va empatar contra Holanda, estan passant coses a els últims minuts i l'equip gran es fa petit. Evidentment, el gran s'imposa per lògica, però no sé els anglesos avui com se'ls hi ha posat.
0: Jo crec que...
1: Digues, Jordi.
0: No, anava a parlar ja de la selecció espanyola.
1: No, encara. Abans.
0: Perdona.
1: Una pregunta important, perquè li estic donant moltes voltes i no trobo la resposta. Jordi, Josep, Jordi. Mèlic, si el que assisteix val 80 quilos, el que les fica dins quan valen 32 anys?
0: Molt.
2: Pregunta a Barça.
0: No el descobrirem ara. Clar, és un pedazo de jugador i a més és un home d'àrea, no? És d'aquells típics davanters que en tenen 3 i n'enxufen 2, no? I, la discussió és si ens falta un davanter centre. Evidentment, si ens fa falta un, si estem parlant del Barça, ha de ser una primera espasa, i si no és Harry Kane ni és Haaland, si pot ser Julián, que no és un davanter centre a la vieja usanza. No ho sé, ara la centrada de Flash Gordon, interessant,
1: Sí, interessant, però és que l'altre, no, Josep...
0: No sé si val 70 quilos, però...
1: 80, interessantíssim, sens dubte, però Josep, saps que...

0: El segon dels gols que ha marcat avui Harry Kane, insisteixo, 32 anys, és el 71è gol d'aquesta temporada entre club i selecció pel Príncipe Harry?
1: És que jo, Harry Kane, si em dius que té 50 anys, m'ho crec, perquè és que el veig, el típic viejoven, és que, no sé, fa molts anys que fa gols aquest home. Era com Lewandowski, fins que va arribar al Barça no et situes realment, perquè el veus cada dos dies, no?, jugar i entrenar. Però Harry Kane, és que no sé, sembla que porti 50 anys jugant a futbol i allà on va, sigui a Alemanya, sigui a Anglaterra, amb la selecció sempre marca. La veritat és que el primer gol sí que, evidentment, Gordon té un paper molt important, i el segon és molt marca argentina. És a dir, Gordon sap a qui li ha de donar la pilota dins l'àrea, és a dir, com fa Argentina amb Messi, li donen la pilota a Messi i espavila-te, ja la meteràs tu, i troben, evidentment, allà en aquella combinació, Gordon a Harry Kane, i Harry Kane s'ho fa tot, perquè Gordon allà que simplement li dona una passada a l'àrea per dir, vinga, inventa't el gol, i Harry Kane fa un autèntic golaç. Home, jo crec que Harry Kane ara per ara sembla bastant lluny d'arribar al Barça, sobretot perquè el Barça està centrat en Julián Álvarez, però si vols guanyar la Champions, sempre ho he dit, aquí i a molts llocs, has de tenir una estrella, un nou de referència. És així de clar, la història ho diu en aquestes últimes temporades, a diferència potser del PSG, que és més un equip, però dins de l'equip té moltes estrelles. Però Harry Kane ha demostrat, i torno al fil del primer comentari que he fet, és que les estrelles estan donant la cara al Mundial.
0: Sí, Haaland ahir, doblet en paper ahir, sí, la veritat és que està sent així. A mi em dóna la sensació, Jordi, que el Harry Kane no ha estat en el focus simplement perquè ell li ha sigut fidel durant un fotimer de temps al Tottenham. Perquè si hagués sortit abans dels Spurs, la prova està en el que ha fet amb el Bayern, jo crec que el tindria molt més en consideració, no?
2: I si hagués estat doncs, un anyet a Camp Barça, igual s'hi hagués quedat, no? Perquè tots els jugadors, al final, quan venen al camp del Barça, evidentment es ve per diners, només faltaria, però també és cert que al final hi ha uns condicionants al jugant al Barça, digue-li també climàtics, que la gent s'hi adapta molt ràpid, no? Home, és un d'aquells jugadors que dius...
1: No tant, els anglesos, ja no dic al Barça, a la Lliga Espanyola no tenen massa bon perfil. Si anessin a Palamós serien pilota d'or cada any, però sí que és veritat que el jugador britànic, ja no dic anglès, britànic
2: li costa, tota
1: la lliga,
2: li costa.
1: Que li costa. Gareth Bale és l'últim precedent a la Lliga Espanyola, no? És veritat que Gary Lineker potser és l'últim així que li va anar una mica bé a Can Barça, però ningú s'atreveix a anar al mercat, tot s'ha de dir, de la Premier, que és molt més car que anar a qualsevol lliga.
2: Correctíssim. I més cal recordar les temporades de Mark Hughes, que el pobre venia aquí, que semblava que s'ho havia de menjar tot i cada vegada que feia una jugada era falta en contra del Barça.
1: Archibald tampoc, és que jo me'n recordo d'Archibald.
0: Home, Bellingham però... sí que va funcionar, especialment la primera temporada, m'apunta el José des de la Peixera.
1: Sí, la primera temporada, sí, però clar, al final has de marcar una mica el cicle. La segona li van dir que havia de córrer i ja va dir, ara aquí corre tu. Per això la segona temporada l'ha vista quadrada.
0: Ara, no hi ha com tenir calés, El Bayern ha tancat avui, aquesta tarda, de forma oficial, el davanter de la selecció del Marroc i ja ex del PSV Eindhoven pagant 55 quilos al jugador Ismael Saibari. Per si de cas, es cansa Harry. Saps el que vull dir? És una cosa tremenda, No hi ha com tenir Calé Mèlic.
1: Però és que el PSG és aquest perfil ideal, és a dir, dos jugadors per posició.
0: El Bayern.
1: No, t'estic dient que el model que triomfa és tenir dos tios per posició, dos titulars. El PSG ara per ara és qui marca l'hegemonia al futbol europeu, dos Champions seguides. Venia a dir això, que suposo que el Bayern, que aquest any, recordeu aquell partit, aquell duel brutal amb el PSG, potser li va faltar això, una mica d'estrella. I la referència és aquesta, tenir calés però saber després fitxar bé. Potser el Bayern ha après que sobretot s'ha de fitxar bé perquè els calés no ens hi falten allà. Feia aquest símil, em referia. Tenia entès el que volies dir? Però volia dir això, no? Que al final l'equip ideal és el PSG, que pot fitxar bé i a sobre encerta i el model és tenir dos titulars per posició.
2: I a part, quants partits es juguen al final d'una temporada? 70, posem? O, 65. Amb 65 partits, Harry Kane no pot jugar els 65 partits.
0: Està clar,
2: no els pot jugar tots.
0: Amb 32 cap a 33.
2: I a més, quan arriben les castanyes, quarts de final de Champions, has de tenir l'equip teu titular. Això sempre m'ho recordo un molt bon amic, que diu que has de tenir el teu equip titular sempre amb les peces fresques, perquè si no... arribes a quarts i et falta aquell, et falta l'altre, aquest lesionat, i tens l'equip descompensat. Això només passa si tens una plantilla bastant llarga, però no bastant llarga, una plantilla bastant competitiva, en el sentit que no hi hagi una persona que digui no, aquest no pot jugar. I això de vegades passa, hi ha plantilles que hi ha jugadors que juguen 15 minuts, no? Has de tenir plantilles per jugar els titulars 40 i els no titulars 35 com a mínim. Copa del Rei, els partits de la Champions que menys o menys ja ho tens fet, quan vas guanyant 4-0, doncs nen, tu assenta't, ara surt l'altre, però ha de sortir un que tingui qualitat. No pot sortir el primer que trobes al carrer.
0: Diu l'estimat Òscar Cuesta, l'speaker de la penya de bàsquet, diu molt Harry Kane, però quan ha marcat Brian Cipenga al davant de l'Almeria, los ingleses estaven acongojados.
2: Doncs, mira, m'agrada això.
0: Doncs sí, ho estaven literalment. Ho estaven literalment. De la jornada d'ahir, per enllestir-ho, França, una nova exhibició, Haaland i Noruega patint com una mala cosa, i Mèxic que soluciona la cosa en 30 minuts davant de l'Equador.
1: La condició de l'anfitrió aquí ajuda, no? Canadà també va solucionar el seu partit en Sud-àfrica, encara que va ser pels pèls, però jo crec que el factor de jugar a casa, ser l'organitzador, jo crec que ajuda en aquest cas. Ara me'n recordava, no sé per què, d'Espanya 82, que va ser un desastre, però en aquest cas és total. Però en aquest cas sí que és veritat que les tres seleccions anfitriones ho estan fent molt bé. Estats Units a part està jugant bastant bé a futbol, tot i que l'últim partit es va mitjà dormir. I jo crec que, sens dubte, el partit de Noruega defineix el fet de tenir una referència com és Haaland, no? I México, pues, compta, perquè ho està fent molt bé, ho va resoldre per la via ràpida contra Ecuador, que no és poca cosa, i són bones sensacions. Jo crec que, sobretot, quan arribem a quarts de final, ja no dic en la següent, ostres, veurem eliminatòries brutals, tot i que a vegades em fa una mica mandra pensar, perquè hi ha molts partits que veus ja a la mitja part fins i tot a dir, oh, aquest partit va a la pròrroga, aquest penal va als penals. Sí. No, a vegades em ha donat algun partit la sensació aquestes, i lamentablement no incertes, perquè els equips, les seleccions, tenen bastanta por a perdre,
2: Sí, molts uns a uns, no? És allò de l'un a un. Però a la jornada d'ahir diríem que finalment la lògica es va imposar, no? La lògica es va imposar. Ara em criticareu, no? Però és un Mundial, ara no tinc ganes d'aixecar polseguera, però és un Mundial que fa una mica de bola, massa equips, partits que costen de
0: pair.
2: Exacte, d'empassar.
1: Jordi, clar, això és perquè te'n vas a dormir o a sopar massa d'hora, jo crec, perquè veure la gent de 3-4 partits al dia, jo fins a la 1 i mitja, 2 n'arribo a veure'ls, el de les 3 i les 4 no, només he vist el d'Espanya-Uruguai de les dues. Sí, clar, tot molt
2: jove.
1: Sí,
2: massa jove.
1: Faig 50 l'any que ve.
0: Què dius? No pot ser, home! 50 ja, mare meva!
1: No, l'any que ve, espera, hem d'arribar encara.
2: Però si és un pipió, no?
1: És veritat? Jo, si jo, del primer mundial que me'n recordo és el 86, de Mèxic, i els partits també eren, clar, vosaltres en sou una mica més veteranos que jo, per dir una altra cosa.
2: No me'n recordo de la primera victòria d'Uruguai.
0: De la primera...
1: Això que, el 34?
0: No, el 30, el 30, el 30, el 30.
1: El 30, mira, ah, no, te'n recordaves tu, Albert.
2: Jo recordo la final del 74,
0: l'Alemanya Federal. Alemanya Federal.
2: Amb el gol inicial d'Holanda, el Joan Bloch que no parava ni un taxi.
0: El penal a Neskens, bueno, el penal a Corinthians, el gol de Neskens, correcte.
2: Sí, i el Joan Bloch que no parava ni un taxi, el porter d'Holanda.
0: Correcte. Tornem al món en color, sisplau. Demà, Bèlgica ha de prendre nota de tot el que està... Ui... Ha de prendre nota de tot el que està succeint, ho dic perquè el rival és Senegal, i Senegal no és campió d'Àfrica perquè la Confederació Africana la va liar gorda.
1: Està fent bon paper, no, els equips africans? Els equips africans estan fent bon paper, i els equips europeus les estan passant magres, no sé. És que tots són senyals, i la veritat és que, de la mateixa manera que el futbol europeu es va posicionar durant molt de temps com... equips que no tenien ombra, ara jo crec que l'evolució del futbol africà és una evidència, no? I cada cop veiem més jugadors africans jugant a Europa i equips importants. Ja no dic avui el que ha marcat amb el Congo, que juga a l'Almeria, segona divisió.

0: però jo crec que l'evolució dels africans és una evidència, i el físic és una evidència que a vegades suplanta la tècnica. I compte Bèlgica, perquè jo Bèlgica sempre, a veure, amb Robert Martínez m'agradava millor que ara, però és que jo insisteixo, abans s'ha igualat tot molt, i que no se'n refin els belgues. I la senyal de Senegal d'haver guanyat sí i després no la Copa d'Àfrica, jo crec que és una dada per tenir en compte.
1: Home,
2: jo poso favorit Senegal, eh?
1: Tu poses favorit Senegal tenint Bèlgica el millor porter del món, Jordi?
2: Sí. Jo crec que dels equips africans el veig amb capacitat. És a dir, d'entubi, quan comencen els partits, no li dono opció a l'equip africà, en aquest cas sí. No et diré un 70-30, però un 45-55 sí.
1: Bueno, és veritat, que Bèlgica s'assembla com una castanya a la gran Bèlgica del seu millor rendiment, eh? Però, en fi, per acabar amb el repàs del que ens espera abans del nostre partit, i ara entrem amb la darrera hora, a les 2 de la matinada, partit que veurà sol el José Agustín Gómez i un parell d'amics més, a Santa Clara, a l'estadi dels 49ers de San Francisco, l'Estats Units de Mauricio, Roberto Pochettino i Bosnia-Herzegovina. Estats Units ha estat jugant bé, menys l'últim partit de la fase de grups, que ja tenia la cosa feta. Mèlic, almenys a mi m'ha agradat.
2: Sí, i crec que guanyarà, tot i que els partits han de jugar, evidentment, i no són pitonissos, no? Però crec que local, primera eliminatòria d'aquests setzens, li dono un marge interessant als Estats Units, no només perquè organitza el Mundial, sinó perquè ha fet bons partits, com més comentat, i clar, Bòsnia tampoc no és un gran rival, tampoc. És a dir, bé, és un partit que si segurament es jugués al Mundial a Bèlgica, diríem que als Estats Units també és favorit, doncs si juga a casa seva, més que més, no? I bé, a veure com acaba aquesta selecció dels Estats Units amb Pochettino, no? A veure com acaba.
1: Li va demanar a Trump que arribessin a la final. Soldado.
2: Home, final.
1: Va posar una cara al Mauricio que no vegis, Josep? Ja ens ha caigut el Josep. Ara de seguida el recuperem. Abans, si us sembla, per mi és Jordi, anem amb la darrera hora, José Agustín Gómez, de la selecció espanyola.
3: Una selecció espanyola que ja es troba a Los Angeles, on demà, a les 9 de la nit, hora nostra, jugarà el seu partit de vuitens de final davant Àustria. A l'entrenament d'avui, bones notícies, Jeremy Pino i Víctor Muñoz han pogut treballar amb la resta de companys. En canvi, Nico Williams segueix exercitant-se al marge. A la prèvia, Pau Cubarsí ha parlat de la importància de guanyar per sobre del joc que puguin fer.
4: Bueno, sí que yo prefiero siempre ganar, eso es lo primero, y si se puede jugar bien, pues mejor, pero creo que lo importante en estos torneos que son tan cortos y tienes que ganar todos los partidos, que lo más importante es ganar. Hombre, si quieres ganar el Mundial tienes que ganar todos los partidos, ahora ya empieza los partidos que cualquier error te puedes ir para casa y tenemos que tener esa mentalidad para ganar todos los partidos que quedan.
3: Per la seva banda, Cucurella segueix el mateix camí i defineix el partit de demà com una final.
5: Bien, yo creo que bien, al final ya llevamos tiempo aquí, ya nos adaptamos un poco, sabemos que quizás es un poco menos habitual de lo normal estos viajes, las largas distancias, pero bueno, al final eso no es excusa, todo el mundo tiene que viajar, todo el mundo ha jugado muchos partidos esta temporada y nada, yo creo que con ilusión todo se olvida y mañana para nosotros es una final, el partido quizás más importante del año. Creo que ayer lo dijo Lamine, yo prefiero jugar mal y ganar el partido que jugar bien e irnos de vacaciones, o sea que eso también es una cosa importante, que hay días que no vamos a estar lo fluido que queremos, no va a salir nuestro mejor fútbol, pero el equipo tiene que competir hasta el final, que lo más importante es que el equipo gane, pasar de ronda, que al final luego nadie se va a acordar si hemos jugado un partido o dos bien, si llegamos a ser campeones, eso es lo más importante.
3: El suec Glenn Nieberg serà l'àrbitre del partit que es disputarà a l'estadi de Los Angeles.
1: Per cert, parlant d'àrbitres, i ara us demano parer sobre el partit d'Espanya i d'Àustria, ja coneixem tots els àrbitres dels setzens de final, al complet, i únicament, no hi ha cap espanyol, únicament un ha pitat al Brasil-Haití, ha estat arbitrat per un àrbitre espanyol. Us recordo,
0: Fernández, no?
1: Correcte, el canari. Us recordo que el Mundialet de Clubs, que va començar aquesta temporada, que sembla fa 5 segles d'allò, no va haver tampoc per part de la FIFA cap àrbitre xiulant. Això és just, no injust, reflexa el nivell arbitral en escala mundial del nostre país? Com ho veu el Mèlic?

0: diria aquell, no hace falta decir nada más. Sí, jo diria que sí que és cert que els arbitratges d'aquest Mundial, excepte aquell gol anul·lat a Alemanya i tal, són molt bons. El d'avui del Congo-Anglaterra ha estat sensacional. Per mi ha estat un arbitratge superprofessional. No superprofessional, tots ho són, superbé. Jo crec que l'arbitratge espanyol té un problema. Té un problema, primer, que deixa protestar massa els jugadors que hi ha als partits, és a dir, els jugadors condicionen els jugadors, les banquetes, i això també s'ha de valorar. Al final el pobre àrbitre està molt sol, no? I davant d'aquesta situació, l'àrbitre espanyol crec que no té... no es fa respectar. N'hi ha molt poquets que es facin respectar. No poden estar criticant-lo, no poden... Ves al bar, ves aquí, ves allà. Aquí ningú està dient que vagi els àrbitres al bar, de moment, amb alguna excepció. Per tant, potser també hauríem de fer aquesta reflexió que el futbol espanyol està molt contaminat de protesta, no? Dit això, el nivell de l'arbitratge espanyol és baix.
1: Josep?
2: Uf, és que jo amb això, sincerament, no tinc una clara opinió, perquè és veritat que aquí a la Lliga Espanyola ens dona la sensació que el nivell no és molt alt, però jo els veig més professionals en alguns àrbitres espanyols que alguns que estan pitant certs partits del Mundial. Jo crec que penalitzen els comissaris de la UEFA els àrbitres espanyols quan piten a Europa, crec, vull pensar, perquè al final un àrbitre espanyol està més acostumat a pitar partits d'exigència un àrbitre italià-anglès que no diré cap país per no faltar-li el respecte, però per exemple si vau veure l'Espanya-Uruguai allò era una carnisseria i l'àrbitre no ho va saber parar en cap moment, i era una evidència, era un partit de futbol d'empreses on l'àrbitre no sabia realment agafar el xulet i parar a un que anava amb una destral, l'altre que anava amb un martell, l'altre que anava amb una metralleta. Era lamentable el joc d'Uruguai cap a Espanya i no va saber-ho parar, i les seves decisions realment em van semblar que estaven fora de control de qualsevol partit, i aquell senyor estava designat per la FIFA per decidir un partit que en teoria en aquell grup era el més important. Sí, no parla bé del futbol espanyol que a nivell d'àrbitres no hi hagi, diguéssim, una espècie d'estatus alt, però jo crec que veient els 3, 4, 5 milions de la Lliga Espanyola, molts podrien estar arbitrant al lloc d'altres que realment per mi no tenen nivell al Mundial. La sort que tenen en aquest Mundial és que el VAR actua bastant ràpid, no hi ha tantes interrupcions com la Lliga Espanyola, on l'àrbitre és un que té o vol tenir molta participació, molt de protagonisme, i allà al Mundial jo crec que estan tots una mica com més reservats, no? Més enllà de les pauses aquestes d'hidratació, que són una autèntica estafa pel futbol, però és veritat que es perd menys temps en el VAR, i ara reculant el partit d'aquesta tarda, el penal que heu vist que li han, bueno, no li han pitat, però que ha reclamat Anglaterra, sí. aquell penal a Espanya el piten sí, perquè correcte. Interpreten que com que hi ha contacte ja és penal, i l'àrbitre ha estat intel·ligent de dir, a veure, el porter no té més remei que posar la malla i el contacte existirà, però qui busca el contacte, el davanter o el porter? És el que sempre diem, a la Lliga Espanyola es pita això, i avui no s'ha pitat.
0: Correctíssim. En aquest Mundial se segueix més la influència del joc que no pas allò que busquen els jugadors, i en aquest sentit torno a insistir que a Espanya tots els jugadors i els entrenadors busquen sempre enganyar l'àrbitre, i aquí i allà, i ara ves al bar, i clar, l'àrbitre al final també, el pobre, són certs humans. Jo crec que hi ha massa soroll en els partits de la Lliga de Futbol Espanyola, massa soroll, i hauria d'haver-hi més calma.
3: Demà al SoFi Stadium de Los Angeles, 9 de la nit hora espanyola, Espanya-Àustria. I escoltàvem en entrevista al Jordi Gil, el nostre company i amic Jordi Gil, i contertuli habitual també d'aquest programa, a l'Eric García dient: "Somos los mejores del mundo". Avui li han traslladat al Baena, el jugador ex del Villarreal, ara a l'Atlético de Madrid, y ha dicho: "Es normal que Eric diga eso porque lo pensamos todos, que para nosotros somos la mejor selección del mundo, los vigentes campeones de Europa". Yo pregunto, ¿això de l'autoelogi és bona senyal o mal rotllo, Mèlic?
0: Aviam, si hi ha confiança, doncs endavant. Jo crec que aquesta selecció mereix una confiança. Ve de guanyar una Eurocopa, ve de guanyar una Lliga Nacional d'aquestes que fa la UEFA. És a dir, és una selecció que fa molt de temps que no perd, és una selecció que no ha encaixat encara cap gol, que no està jugant gaire bé aquesta, en aquest Mundial, cert, cert, no, no, no està, no està jugant com l'última Eurocopa que va guanyar no fàcilment, però un bon futbol a Alemanya, Anglaterra i França, que ho hem de recordar. De vegades quan es fa una anàlisi de la selecció espanyola sembla que Espanya arribi de guanyar els històrics, amb tot el respecte als meus amics del Martinenc, que no, Espanya és una selecció amb solvència.
2: Home, a veure, ha guanyat una Eurocopa, ha guanyat una Copa Nacions, ha perdut una altra, compte, vull dir, jo crec que Espanya té total reconeixement a Europa i al món com per ser considerada una de les millors del món i guanyar-la, més enllà de les individuals que té, però compte, que Espanya, després de la travessia en el desierto de los Lopetegui, Hierro i tot el que va venir després, Rubiales i tal, compte, que després s'han fet bé les coses,
0: Ara, clar, això que demà es pot perdre, hi ha una opció, evidentment, és un joc i es pot perdre, evidentment. Ara, jo crec que la confiança que ha de tenir el combinat espanyol és de guanyar, i a més perquè Àustria, sí, recordarem el Mundial del 78 que va guanyar amb aquell gol de Hansi Krankel, vale, d'acuerdo, però que no, que en principi la selecció espanyola hauria de guanyar el partit, però el futbol és futbol i demà pot passar moltes coses en el partit, una expulsió, un penal.
2: Mira, Jordi, la gran avantatge d'Espanya és que l'hòstia que s'havia de fotre ja se la va fotre.
0: Ja. Ah, correcte.
2: La bufetada que es va haver de fotre se la va fotre, va ser contra Cabo Verde. I van estar quatre dies llegint tot tipus de crítiques i llavors es van enfadar perquè la premsa els criticava. Ara saben perfectament que això no pot tornar a passar perquè ara ja el marge d'error és zero. Segons és un avantatge, perquè si vens vivint de l'elogi, doncs segurament te la fots, no? Com li va passar a Alemanya.
0: I que li pot passar a Argentina, ojo, també.
3: Home, clar, li pot passar
0: a un altre. A tothom. Clar. A tothom, però aquesta selecció s'ha guanyat crèdit i confiança i per tant jo crec que demà, si tot va bé, han de guanyar i després sí que possiblement hi ha seleccions, França, que l'hem vist molt bé, no? Però bé, els partits s'han d'anar jugant i Espanya crec que té un crèdit per tot el que s'ha fet fins ara. Demà s'ha de guanyar, no serveix per res, demà és un nou partit, però al principi tota la confiança, no? Tota la confiança. I crec que mica en mica l'engranatge va millorant. Sí que és cert que possiblement el cor del
2: espanyol,
0: Pedri no acaba
2: d'estar... Si s'ho va
3: Permeteu-me perquè entreu en la dissecció de l'11 i per aquí vull anar. Per fer-ho, us recordo l'11 davant l'Uruguai, que convindrem ha estat el partit amb més exigència fins ara. Simón sota pals, Llorente, Cucurella als laterals, Laporte, Cubercí a l'eix de la defensa, Rodri, Merino, Pedri al mig del camp, Baena, Lamín i Oyarzábal a la davantera. Sobre aquest 11, què tocaria el Josep Soldado? Si tocaria algo.
2: A mi l'equip que va jugar contra Aràbia Saudita, va guanyar 4-0, em va agradar molt. A mi em va agradar que jugués Porro a lateral dret, més que Llorente, i sobretot em va agradar que jugués
3: Olmo.
2: Jo per mi, la clau és Olmo. Per mi, és que, en sèrio, a darrere estem bé. Unai Simón no sembla el porter de l'Atlètic de Bilbao, amb tot el respecte, sembla el porter d'un...
3: Dona-li temps.
2: És veritat, quan juga amb Espanya, Unai Simón... Sempre en fa una i encara no l'ha feta.
3: Ja.
2: Però estarem d'acord que Unai Simón, quan juga amb la selecció espanyola, doncs té un nivell comparable al del Joan García del Barça i al del Raya de l'Arsenal, saps? A mi la sensació me la dono, quan juga amb Espanya, miro els mèrits a la Lliga, doncs li donaria la titularitat a un altre porter, segurament a Joan García o al propi Raya, però venint al que estem parlant, jo crec que hi ha consistència defensiva, l'equip defensa bé, la prova és que no han queixat cap gol. Jo crec que a mi, si manté la defensa de l'altre dia, em sembla bé, si vol entrar Porro per Llorente també, però és que de debò, jo per mi la clau al mig del camp barra atac és Dani Olmo, és a dir, vam veure una Espanya molt diferent quan va jugar de titular Dani Olmo contra Aràbia, a diferència dels partits amb Cabo Verde i Uruguai on ell no va aparèixer. va aparèixer després en els últims minuts i l'equip va tenir més frescura, segurament perquè s'entén millor amb Lamine, perquè s'entén millor amb Pedri, amb Ferran Torres, si és que acaba jugant alguna estona, que jugarà alguna estona, tot i que jo crec que no serà titular, òbviament. Però per mi la clau és que, jo, de debò, si li dono moltes garanties a Espanya demà si juga Dani Olmo. M'agrada quan juga al Barça, però és que amb la selecció crec que és un jugador imprescindible, i De La Fuente no sé si és que té poques lesions, perquè sabem que és un jugador que a vegades té aquesta tendència, de moment fa temps.

0: tens per sort i toquem fusta que no es lesiona, però per mi la clau és Dani.
1: El problema, la resta, el problema, Jordi, és aquí, el problema és el de sempre, no? És a qui treus. O sigui, per proposar, tots estem a temps. El problema és a qui treus. Clar,
0: Merino.
1: Merino. Clar, és l'opció, però
0: a mi Merino tampoc em va agradar l'altre dia contra Uruguai.
1: Bueno, també tampoc ha arribat en el seu prime, ve de lesió, també.
0: Vull dir. És que De La Fuente ha convocat a jugadors que surten de lesions, ho sabem perfectament. Mira les conseqüències amb Nico Williams, amb el propi Merino. Rodri tampoc està al 100%.
1: Víctor Jordi Muñoz endavant, no ha entrat a l'entrenament amb el grup fins avui.
2: Sí. Jo veig que Pedri li falta, no sé si és Pedri que no es troba del tot bé, o no sé si els acompanyants de Pedri fan que llueixi Pedri. Tampoc sóc entrenador, no? Però jo crec que Pedri és un jugador que sempre surt, no? Però no acaba de va acabar la lliga també una mica, suposo que pensant en el Mundial ja. Però ha de lluir més Pedri, no? en aquesta selecció, i no sé per què no acaba de lluir, si és perquè ell no està bé.
1: Home, hi ha jugadors que porten molta tralla,
2: Els que van participar en allò que deies tu del Mundial de Clubes, sí, deuen estar ja
1: fosos,
2: que deuen dir les vacaciones para cuando, no?
1: Correcte.
0: Però això els hi passa a totes les seleccions,
2: Sí.
0: La francesa, tots.
2: El millor de la selecció espanyola de moment és Cubarsí Laporte, tot i que evidentment tampoc hi ha hagut un rival que ens hagi que hagi apretat molt, però sorprenent aquesta parella de centrals, i m'agradaria que demà Pedri s'aixequés amb molta moral, perquè crec que és el diferencial d'aquesta selecció espanyola.
1: És el termòmetre, estem totalment d'acord. Però què tocaries tu? Què tocaries tu, Jordi, de l'11? Què tocaries?
2: Doncs mira, jo igual trauria Merino, fixa't el que et dic, i posaria... Sí, Olmo, posaria Olmo, i potser també trauria... Bueno, és que Àlex Baena va jugar força bé l'altre dia. Bé, trauria Merino i posaria Olmo, i m'atreviria de vegades a posar en dubte el paper de Rodri. Però clar, és un Balón d'Oro fa 2 anys, i que ho digui...
1: I surt de lesió.
2: La gent em podria matar. Sí, però no l'acabo de veure fi tampoc. És a dir...
0: El dubte al mig del camp potser és si té... El dubte al mig del camp potser és saber si li donarà galons o no a Fabián, perquè li va donar inicialment, però Fabián sembla com que, no sé, que no acaba de donar la talla. No.
1: Va estar molt fluix, molt fluix contra Cap.
0: Sí.
1: Molt fluix.
2: Sí, i també Gavi, però per exemple... m'agradaria que Pedri estigués al costat d'un altre jugador que no fos Rodri. Clar, és molt arriscat això, perquè igual és el Pedri el que no està bé.
1: Zubimendi, però clar, és que Rodri és el capità, no és únicament la pilota d'or, és que a més és el capità.
2: Zubimendi i el mateix Gavi, mira què et dic, no ho sé, però bé, i després ha de tenir minuts, evidentment, el Ferran Torres. En algun moment ha de tenir minuts Ferran Torres, crec que està fallant, però és un jugador que porta molt treball, i demà farà falta aquest treball que sempre porta Ferran Torres de davanter centre, no a la banda.
1: Molt bé, doncs insisteixo, demà al voltant de les 11, 11 i escaig, esperem que no arribi a la tanda de penals, esperem que no, sortirem de dubtes i veurem a Espanya els vuitens o cap a casa. Canviem de tema, quarta etapa de la mitjan. Avui Javier Tebas ha dit que el Barça, això, els aires acondicionats m'està començant a afectar, em dono compte.
2: Sí.
1: Javier Tebas ha dit que el Barça...
0: O la humitat del Palau Blaugrana.
1: No, què va. És...
0: O la humitat del Palau Blaugrana.
1: No, això són els aires acondicionats.
2: No, el Palau Blaugrana darrerament s'obre la música quan no hi ha partit.
1: No, la música, el bàsquet s'obre sempre, ja t'ho dic ara. Sobretot el volum que la posen i l'estridència a la que la posen. Dic, avui el president de la Liga, Javier Tebas, que ha estat present allà amb l'acte de proclamació de solemne de Laporta, ha dit que el Barça ja està sanejat i Mèlic a l'alçada de qualsevol altre club a la Lliga. Mentre respons, vaig a tancar l'aire.
2: Això què vol dir? Que has de ser llarg o curt? Que està molt lluny.
1: Tornaré cap al micro.
2: Val.
0: Jordi, això és un truco de ràdio, això. Tu hauries de saber.
2: Sí. Ara hauríem de posar el Sultan of Swing, no?, dels Dire Straits, i ara...
0: Sí. Escolta, en qualsevol cas, la frase de Tebas és una pantuflada a Florentino, està claríssim. Ara que s'ha dit de la porta, li fot la pantuflada a l'altre.
2: Clar, amistades peligroses. Això és allò de... Ara hi ha com una espècie d'enemic comú, no? Que és el Real Madrid. Hem de posar una mica de mantega amb l'Atlético de Madrid pel tema de Julián i ens posem de cara amb el Tebas, no? Vull dir, és una mica allò de la veleta, no? Segons on bufa el vent, m'hi poso, no? Però bé, la porta és el nou president del Barça, quart mandat ja, ostres, això
1: quart, sembla noi,
2: que...
1: Sí.
2: Quart, ostres, t'ho juro, et vés dit el segon, eh? Quart mandat...
0: Fins al 2031, ara, fins al 2031.
2: Buf! Sí, sí. Mentre no caigui en l'autocomplaença, doncs que continuï el senyor Laporta, perquè quan cau en l'autocomplaença és quan comença a haver-hi problemes a Can Barça. El gran sustent del Barça és un senyor que es diu Hansi Flick, que va plegar no sé quin dia i no sabem de res d'ell i no surt a cap diari dient
0: avui estava a l'acte. Sí, sí, avui ha anat a les seves vacances i ha anat a l'acte en persona.
2: Però no ha xerrat.
0: Sí, sí.
1: No, li tocava.
2: És normal que hi hagi anat, com suposo que hi haurà anat doncs, els altres entrenadors de les seccions del Barça, no? O altra gent
0: sí,
2: del Barça.
0: El del Barça de bàsquet no, perquè no...
1: No, està camí de Dubai.
2: No sabem qui és.
0: De fet, us diré una anècdota, Albert Herrán, que sap de bàsquet un munt.
1: Buah.
0: Quan a les 12:30 era l'acte, que estava arribant tothom, tots els entrenadors de totes les seccions, sortia per la porta del Camp Nou amb el seu Lexus Xavi Pascual. Imagineu-vos la situació i tal. M'ho ha dit un periodista, no diré el nom per si no vol que se sàpiga, però els contrastos del matí que hem viscut allà, no? La glòria i la presa de possessió del president, el que deia el Jordi, tots els entrenadors, menys el de bàsquet, que primer no sabem qui serà, i el que encara té... Bueno, no sé si té contracte en vigor o no, però en qualsevol cas que no seguirà, doncs marxava per no estar allà a les instal·lacions.
1: Molt bé.
0: Perdona,
1: em serveix per fer punt i a part, però per seguir amb l'amic Jan, perquè Laporta, l'escoltem, ha confirmat l'oferta del Barça per Julián Álvarez, això sí, amb data de caducitat, com els iogurts.
3: Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club, la hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta, nos ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente, y dije que cuando tengan alternativas, si quieren esta oferta, si esta oferta está vigente, nos interesaría pues hacer la operación.
1: I el president de l'Atlético de Madrid, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya ha assegurat amb contundència explícitament que no el vendran, Julián.
4: Pues no puedo decir nada, todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que aunque hubiera ofertas no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo.
1: No estamos dispuestos a venderlo. ¿Encara et sembla, Meli, que això una estratègia de negociació o comences a pensar que realment l'Atlético no vendrà Julián Álvarez al Barça?
2: Home, si escoltem el seu president, no el vendrà, no? És a dir, si fem cas a aquestes paraules. Jo, quan es telegrafia tant un fitxatge, al final no acaba succeint, no? La veritat és, si Hansi Flick ara sortís a fer un comunicat i diu que vol a Julián, doncs, que suposo que sí, que el deu voler, doncs que el Barça faci tots els esforços per fitxar-lo. Tinc molts amics de l'Atlético de Madrid que tenen ganes que Julián marxi, que diuen que nosaltres hem vist 3 partits, quan juga contra el Barça, quan juga contra el Madrid, els de la Champions, però que la resta dels 36-37 partits que ha jugat Julián ha marcat crec que 8 gols i 3 contra el Rayo, i això em fa patir una miqueta, no? Allò que diguis, ostres, aquest Julián què tal?
0: Però és que qui... I a la Champions ho va fer molt bé, compte.
2: Al final, sí, però contra el Barça.
0: Contra el Barça però... també, però la Champions però ha rendit.
2: No és titular amb la selecció argentina, va ser més titular amb la selecció argentina fa 4 anys que any, que cara. I amb l'Atlético de Madrid... Clar, bueno, i amb l'Atlético de Madrid no... no acaba de... Potser per culpa de l'entrenador, i evidentment amb el City tenia Haaland allà davant, no? És que de vegades també... Ah, Flash Gordon, no? Què tal el Gordon? I què tal el Julián? És que... No ho sé. Ara, clar, si hem
0: de fitxar... De tota manera necessites un davanter, Jordi, necessites un davanter. Ha marxat Lewandowski, Ferran Torres no et dona totes les garanties i veurem si segueix o no segueix. Has de fitxar algú, i la referència davant, jo crec que ara, per ara, dins dels esquemes del Barça, és Julián Álvarez. I l'acabarà fitxant el Barça, estic convençut. L'única dubte que tinc és saber per quina quantitat, si seran 150, 140, 130. I l'Atlètic està fent el que fa, encarir el producte, que ja de per si el rebaixa perquè va posar aquella clàusula de 500, i està buscant un davanter al mercat, i quan el tingui, cosa que ja ha insinuat la porta perquè és una qüestió òbvia, l'Atlètic doncs ja s'obrirà en canal per negociar, perquè evidentment no pot retenir un jugador, perdre calés i no anar al mercat per reforçar-se. És a dir, això és una història tan vella dins del futbol, l'escenificació que s'ha denunciat al Barça a la UEFA perquè un jugador en contracte no pot negociar amb un altre club. És que no ho va fer l'Atlètic de Madrid quan va fitxar Sorlo, quan va fitxar Griezmann en el seu moment per la Real Societat, i així molts altres jugadors, amb Julián Álvarez precisament quan estava al City. Bé, jo crec que és un teatret, i també diré una cosa, escoltes a Cerezo i escoltes a Laporta talla el bacallà al Barça, Cerezo no talla el bacallà a l'Atlètic de Madrid, el que mana és Gilmarín.
1: No, ara és Apolo. No.
0: Bueno, Apolo, no. Però Gilmarín és el que està...
1: Sí, però el que posa la pasta és Apolo.
0: Sí, d'acord, però si posem una balança a Cerezo i Gilmarín, ja sabem perfectament qui és el que talla el bacallà.
1: Això sí.
0: I Cerezo diu el que li diuen. Si l'altre dia li deia Julián López a Julián Álvarez. Això és un altre tema. Vull dir, també la campanya de desprestigi cap al Barça promogut a xarxes socials pel seu community manager és ridícula.
1: No, el community manager no ens equivoquem. O sigui, el community manager, jo no dic si és campanya de desprestigi o deixa de ser. Jo el que dic és que un community manager de qualsevol empresa, futbolística o no, executa si li ordenen. Si no li ordenen, no executa.
0: Però et diré, com a jefe teu, Albert, et diré, Albert, desprestigia el Barça, o hi ha moltes maneres de fer-ho, o busca una manera on ens fem forts. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo potser no sé fer-ho, com que sóc el teu jefe i t'he contratat a tu, que ets el community manager, busca la manera. Llavors jo crec que aquí l'Atlètic de Madrid ha quedat molt mal parat, i el ridícul serà espantós, perquè sabem que les xarxes socials tenen la seva repercussió quan Julián Álvarez es vesteixi de blaugrana, i no tingueu cap dubte que serà així.
1: Ah, sí? No he de tenir cap dubte?
0: Jo crec que no. Jo és que no dubto, és que no. És que l'Atlètic de Madrid està buscant davanters. Si està buscant davanters, els vols fitxar.
1: Ja, però
0: no,
1: ja acabes d'escoltar Laporta dient que li han dit que no tenen alternativa.
0: No. Ha dit Laporta...
1: Sí, que a l'Atlético de Madrid li van donar el no perquè no tenien alternativa.
0: Sí, clar, però estem parlant de fa 2 o 3 setmanes, al mes de juny. És a dir, fins al 30 o fins al 3 de setembre ja... i ha marcat, és a dir, serà que no tindrà temps l'Atlètic de Madrid a fitxar un davanter? Òbviament, abans d'entrar has de deixar sortir, però jo crec que és posició negociadora del Barça, com també dient que la seva oferta s'acabarà un dia determinat, com per posar pressió a l'Atlético, perquè és que què vols fer ara amb Julián Álvarez? És a dir, tu creus que l'aficionat de l'Atlético aplaudirà a Julián Álvarez? És que no voldran veure-li en pintura ni que es posi la samarreta de l'Atlético. És a dir, aquest jugador ja està fora i l'Atlético ho sap perfectament.
2: Sí. Per cert, que deu quedar poc, i m'agradaria que la gent que està escoltant el programa, un minut, menys, que Rafa Jodal i Pablo Carreño estan fent un molt bon partit
1: a
2: Wimbledon.
1: Sí,
2: està guanyant el Pablo Carreño, 3-6, 6-3 o 4. Vull dir que, no dic perquè és que a mi m'agrada molt el tenis.
1: Anava a dir, no me jodar. No, però sí, sí.
2: Ui.
1: No, home, que és el seu cognom. És el seu cognom, no me jodar. Escolta'm, deixem amb un minut d'humor aquí, nois, aprofito per desitjar-vos molta salut per vosaltres i tots els vostres, i que tingueu un estiu magnífic. I ja sabeu que us perseguiré en quan comenci a rodar la piloteta rodona altre cop a mitjans d'agost. Josep Soldado, a 3Media, a la Sexta, ambaixador de Palamós al món. Gràcies de debò, cuida't.
0: Salut, una abraçada per
1: Jordi tots. Jordi Meli, erudit del futbol català, contertuli de Catalunya Ràdio i Tòtem a Ràdio L'Hospitalet. Això és casa teva i ho saps. Bon estiu, cuida't.
2: M'agrada que em persegueixis. Bon estiu a tothom.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
5: Què? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91...